0: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
1: Cada cançó al seu moment.
0: Aquesta és la fórmula de Ràdio Palafolls.

0: Bon dia, són les 10. La biblioteca Enric Miralles exhaureix en menys de 24 hores les bosses de lectura temàtiques. Aquest agost el centre ha posat en marxa una nova iniciativa per fomentar l'hàbit lector entre els infants. Es tracta de les bosses de lectura temàtiques. La proposta ha tingut una acollida molt gran, ja que totes les existències es van exaurir entre dilluns a la tarda i dimarts al matí d'aquesta mateixa setmana. Les bosses, pensades per infants de 10 anys, fins a 10 anys, no són només un préstec de llibres convencional. Cada motxilla inclou una selecció curada de llibres, còmics i revistes sobre temes que desperten la curiositat dels més petits, com ara l'espai, la cuina, els dinosaures o el món dels còmics. A més del material de lectura, les bosses amaguen sorpreses preparades per la mascota de la biblioteca, la granota Enrica. A l'interior, les famílies hi han trobat una carta de la mascota, dibuixos per pintar, fitxes de comprensió lectora, jocs d'endevinalles amb adhesius, passatemps, com el 3 en ratlla o les 7 diferències, i fins i tot una proposta per construir un telèfon. La directora de la biblioteca, Anna Miralles, ha destacat que l'objectiu d'aquests lots és anar més enllà del simple préstec i convertir la lectura en una experiència compartida.
1: L'objectiu és que els infants trobin en la biblioteca una porta d'entrada a noves aventures i que una lectura els porti a investigar, jugar, crear i compartir moments amb la família. Perquè la lectura no s'atura quan arriben les vacances, simplement canvien de format. I la resposta de les famílies, una vegada més, ha estat espectacular. Les bosses es van posar en préstec el dilluns a la tarda i dimarts al matí ja estaven totes prestades. Aquest èxit ens fa molta, molta il·lusió i ens anima a continuar imaginant noves propostes. Perquè sempre, no?, el nostre objectiu és que la biblioteca sigui un espai viu, proper i creatiu, un lloc on sempre hi passin coses i on cada usuari pugui trobar una proposta que li desperti la curiositat.
0: Tot i que les primeres existències s'han exhaurit ràpidament, la biblioteca continua sent un espai per les famílies durant tot l'estiu. I és que Anna Miralles ha destacat com s'ofereix un ambient tranquil per mantenir els hàbits lectors adquirits durant el curs escolar. De moment això és tot. Aquesta notícia la teniu ja al nostre web i a les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem a les 11 amb més informació. Que vagi molt bé.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

Molt bon dia. Aquesta sintonia ens indica que engeguem micròfons i connectem amb vosaltres des del 107.7 o des de www.radiopalafolls.cat després del butlletí horari. I quan són les 10 i 4 minuts, comença un nou capítol del De Gorra a Estiu aquest mes d'agost al teu costat, aquí, a Ràdio Palafolls. Jo sóc en Jordi Pratsavalls i, si m'ho permets, passarem una bona estona des d'ara i fins la una del migdia compartint els bons èxits, la radiofórmula d'aquesta emissora. Ens movem dels 70 fins l'actualitat, d'aquells que ballaràs, d'aquells que recordaràs, que et portaran doncs bons records o fins i tot que et faran emocionar. I posarem previsió meteorològica després del petit episodi que Palafolls van viure de pluges ahir. Veurem què és el que pot passar també aquest cap de setmana, repassant també agenda cultural, el No t'ho perdis a Ràdio Palafolls i, òbviament, amb nova pregunta, un nou premi que ja podeu donar una ullada a través de l'Instagram de Ràdio Palafolls, la trucada en directe i la contrasenya, tot plegat per passar un nou matí de gorra. Aquest 7 d'agost, amb tots vosaltres. Benvinguts, benvingudes, ja ho tens tot a punt. Nosaltres sí, comencem!

Tot just ahir al vespre nit el teníem a Santa Susanna al Festival Mar d'Estiu fent-nos ballar al ritme de tots els seus èxits. Aquest és un dels darrers conjuntament amb Mamaduixa. Aquest Papi, posa-la al disc. Així et diem bon dia des de Ràdio Palafolls i prepara't per 3 hores de bona música. Prepara't en definitiva per 3 hores dalt de gorra. Ara, recordant els Ace of Base, Always Have, Always Will...

Estava pensant jo ara mateix mentre escoltàvem els Ace of Base que la pregunta d'avui, de fet, serà un pim-pam, eh? Jo crec que te l'he posat massa fàcil, fins i tot. Però vaja, això ja m'ho diràs tu. Deixa'm dir-te, ja que és la primera opció que tens per recuperar o per escoltar el de gorra d'avui, que avui, si jugues amb nosaltres, pots guanyar dues entrades per anar al cinema en concret, per anar als O-Cine Blanes, per veure qualsevol de les pel·lícules d'estrena d'aquests dies. Per exemple, sense anar més lluny, la pel·lícula de la qual tothom parla aquest estiu, Spider-Man, amb la seva nova entrega, una molt bona opció per gaudir d'aquestes instal·lacions que trobaràs a Blanes, per gaudir doncs, també de les seves butaques, per bueno, gaudir amb qui tu vulguis d'una bona pel·lícula i anar al cinema, que sembla que ho estem perdent, però gràcies a O-Cine Blanes i també a aquest programa intentem recuperar aquestes tradicions. I escolta, i si és de franc, doncs encara millor. O-Cine Blanes et regala dues entrades per anar al cinema si jugues amb nosaltres i, com et deia, amb una pregunta ben senzilla, perquè si parlem de cinema, avui juguem amb pel·lícules. Sí, busquem una pel·lícula amagada. Busquem el títol d'una pel·lícula conegudíssima que va batre rècords. Això sí, haurem d'anar enrere, eh? Haurem de mirar cap enrere. Més enrere dels 2000, per entendre'ns. Mira, ara m'entendràs. Busquem el títol de la pel·lícula que tenia com a banda sonora original aquest trosset de cançó. Tot un drama, eh? Sí, ja et dic que la pel·lícula no acabava gaire bé. Això sí, recordàvem tots aquesta història d'amor al ritme d'aquesta banda sonora original. I jo crec que la gran pista ja te l'he donat, eh? Per tant, poca cosa més et puc dir. Digue'ns avui el títol de la pel·lícula que busquem, que tenia com a banda sonora original, doncs la veu que ara mateix hem escoltat. Si saps quina és la pel·lícula a la qual fem referència, doncs vinga, va, ben fàcil. Ens truques directament a la ràdio, 93-761-4701. El telèfon de la ràdio ja t'espera. Que vols participar a través de WhatsApp? Doncs també et donem la facilitat de fer-ho. El telèfon dels WhatsApps dels Premis de Ràdio Palafolls és el 607-64-65-66 i també pots participar utilitzant el correu electrònic estiu@radiopalafolls.cat. Això sí, un sol nom, una sola participació per nom, telèfon i resposta, i nosaltres, com sempre, al final del programa farem el sorteig. Atenta a la contrasenya que anirem dient al llarg del programa, però ja tens la pregunta. Quina és la pel·lícula amagada avui? En joc dues entrades per anar als O-Cine

0: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon que heu de marcar per qualsevol emergència és el 112.
1: 112.
0: Tingues sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
2: Vols saber el que passa a Palafolls d'una manera àgil, ràpida, immediata i veraç?
3: Apunta't al canal de WhatsApp de Ràdio Palafolls.
2: Clica a l'enllaç que trobaràs a radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a l'apartat de canals de l'APP.
3: Sigues el primer a saber què passa al municipi.
2: Un servei dels serveis informatius de Ràdio Palafolls.
4: A Ràdio Palafolls la informació és el primer.
5: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
6: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost hem incorporat dos agents.
7: Recuperat un rellotge valorat, de fet, en 34.700 euros de la marca Rolex.
8: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
5: El xef palafollenc Raül Lopera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
7: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequible.
5: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder intercanviar el vehicle.
9: Avançar les eleccions no són bones notícies.
10: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
11: Esta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle.
12: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.

Doncs és un d'aquells clàssics nacionals que sempre que l'escoltem, com a mínim aquí, ens posem a ballar. I és que Contagi, el seu bon rotllo, eren Koz, que a principis dels 80 plantejaven aquest tema. Les xiques són guerreres. Camí de 11:15 del matí, segueix la bona música a Ràdio Palafolls. Encara als 80 i encara amb la mateixa energia. Hit of the moment. És el torn dels Deixar.

0: I amb l'ajuda d'aquest Hot and Cold, amb l'ajuda de Katy Perry, arribem a 11:45 del matí. Deturem un momentet la selecció musical d'aquest de gorra per consultar quina és la previsió meteorològica. Quim Serra, molt bon dia.
1: Hola, què tal? Bon dia. Ahir a la tarda vam acabar tenint xàfecs i tempestes aquí a la comarca. Unes precipitacions que en general no van ser abundants. Estem parlant de registres els més destacables cap als 15-16 litres per metre quadrat. Fins i tot en alguns punts va quedar per sota d'aquesta quantitat, però precipitacions al cap i a la fi que ja feia setmanes que no teníem. I el més important és que després d'aquestes pluges hem tingut un descens de les temperatures nocturnes, encara per sobre dels 20 graus, moltes d'elles, sobretot a prop de la costa, però almenys amb temperatures més agradables que aquests dies passats. Avui les màximes també baixaran, tindrem un ambient agradable, podríem dir un dia típicament estiuenc, però sense una calor exagerada. Com dèiem, amb domini del sol aquest matí, aquesta tarda tornarem a veure nuvolades, tot i que, a diferència d'ahir, no esperem que arribin a deixar precipitacions. Per la seva banda, els vents bufaran fluixos, de moment de mar cap a terra, i la situació marítima avui amb marejol i mar de fons a tota la costa de la comarca. De cara a demà, dissabte i també diumenge, esperem que les temperatures es tornin a recuperar una mica, sobretot a les hores centrals del dia, tornarem a passar dels 30 graus i, per tant, tornarà la calor més intensa. No tant com vam tenir dimecres, per exemple, d'aquesta setmana, que van pujar les màximes fins als 35 graus, però sí que tindrem valors de 33, puntualment als 34, cap a l'interior de la comarca. Les nits continuaran relativament agradables, però de dia la temperatura pujarà, i tot això en un cap de setmana que es presenta estable i assolellat a tot el Maresme.
0: Gràcies, Quim. Doncs veurem què passa també aquest cap de setmana. De moment, noves pluges sembla que no se n'esperen. Si més no, el que farem és anar actualitzant aquesta informació en pròximes connexions amb el Servei Meteorològic del Consell Comarcal del Maresme. Gràcies, Quim. Bon cap de setmana. Nosaltres seguim compartint bons èxits, bons temes. Des de Ràdio Palafoll, segueix amb nosaltres el de gorra. No s'atura.

És una bona hora per prendre una tassa de cafè, això sí, a qui els hi agradi, amb un tallat, un cafè amb llet, el que sigui, compartint la bona música de ràdio. Palafolls, en aquest cas, Another Cup of Coffee, un dels clàssics de Mike and the Mechanics. Les 10 i 40 minuts, una bona hora, també, per refrescar el de gorra. Si has donat una ullada a les nostres xarxes socials o si ens segueixes, que és el que has de fer, eh? Des de que ha començat el programa a les 10 del matí, sabràs que avui hi ha dues entrades per anar al cinema, en concret dues entrades per anar als Ocine Blanes, que et reunirem de franc, sí, si jugues amb nosaltres, això sí. I primer de tot, si respons a la pregunta d'avui. Abans deixa'm comentar-te una molt bona iniciativa, sens dubte, que trobaràs també als Ocine Blanes. A part de veure totes les pel·lícules d'estrena, recorda el web www.ocineblanes.es per estar informat o per poder comprar les entrades. Deixa'm comentar-te que els dimarts hi ha cinema sènior. Això què significa? Doncs que hi ha entrades a 2 euros per als majors de 65 anys. Una molt bona iniciativa, doncs això, per estalviar-nos uns dinerons, això sí, per als majors de 65 anys, els dimarts, cinema sènior. Aquesta i d'altres promocions les trobaràs a Ocine Blanes, qui també juga un estiu més amb nosaltres, regalant avui dues entrades per al guanyador del de gorra per anar de gratis al cinema. I si juguem amb entrades al cinema, avui el que ens hauràs de dir és el nom de la pel·lícula amagada. Una pel·lícula que, de moment, com a pista gran, et podem donar una banda sonora original. Mítica, eh? Mítica. És aquesta.

pell de gallina, encara quan l'escolto. És una pel·lícula de finals dels 90. Compte que la seva veu, i algú ja s'ha confós, pot semblar d'altres, sobretot amb els gorgoritos aquests impossibles d'arribar. Però estem parlant d'una conegudíssima pel·lícula de la qual de moment no et donaré més pistes. Ja saps que mica en mica, a mesura que es vagi esgotant el temps, jo et vaig ajudant. Però crec que la pregunta d'avui no necessita de cap pista extra. Saps de quina pel·lícula estem parlant? Doncs com sempre esperem les teves respostes a través del WhatsApp dels Premis de Ràdio Palafolls, que és el 607-64-65-66. També pots participar amb el correu electrònic estiu@radiopalafolls.cat i si no ens truques directament per telèfon i així comentem la jugada. El 93-761-4701. Avui volem el títol de la cançó, o de la pel·lícula, més ben dit, de la pel·lícula amb la qual juguem. T'hem posat la banda sonora, de moment estic dient que és una pel·lícula de final dels 90 que ens va impactar a tots, i que va batre rècords de visualitzacions. De fet, t'haig de dir que jo la vaig veure al Teatre de Palafolls. Sí. Una de les poques vegades que s'ha fet cinema dels últims anys, parlem ja dels 90, doncs imagina't, doncs una bona pel·lícula que es va projectar, doncs això, al Teatre de Palafolls, i jo la vaig veure llargueta, també t'haig de dir que és llarga. No et dono més pistes. Si vols dir-nos quina és l'opció, quina és la pel·lícula amagada avui, doncs vinga, WhatsApp dels Premis de Ràdio Palafolls, el 607-64-65-66. Que prefereixes el correu electrònic? estiu@radiopalafolls.cat i si no ens truques al 93-761-4701. I la bona música que continua a Ràdio Palafolls i en aquest de gorra, ara Golden, amb Harry Styles.

0: Aquest 2026 a Òptica Palafolls celebrem 30 anys cuidant la teva vista. I ho fem amb un estiu molt especial, perquè aquest 12 d'agost arriba un dels fenòmens més esperats, l'eclipsi solar. Recorda, observar un eclipsi sense protecció pot danyar greument els ulls. Per això, a Òptica Palafolls ja tenim disponibles ulleres homologades especials per veure l'eclipsi amb total seguretat. I aprofita també per preparar-te per l'estiu, amb la nostra gran varietat d'ulleres de sol, moda, protecció i comoditat per a tota la família. Òptica Palafolls, 30 anys al teu costat protegint la teva visió cada dia. Som a la plaça Valls d'Ax número 2.
1: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament, www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

de ben segur ho recordaràs, es va presentar per, doncs per això, per representar Espanya al Festival d'Eurovisió. No ho va aconseguir, però es va fer més famosa gairebé que la cançó que hi va anar. Estem parlant de Rigoberta Bandini amb el seu clàssic Ai Mamà. A partir d'aquí, concerts, noves propostes i noves cançons que ens encanten. Així la compartim també aquest matí, aquesta primera hora del Dagorra. I a la segona hora del Dagorra, doncs toca Material Girl. És el torn de Madonna.

0: Bon dia de nou, són les 11. Normalitat a Ciutat Jardí després de la retirada del tràiler encallat ahir al migdia. La urbanització de Ciutat Jardí ja ha recuperat la normalitat després de patir ahir una jornada marcada per les complicacions de mobilitat. El tràiler de 32 metres que havia quedat encallat al carrer Gladiols ahir al migdia va ser finalment retirat durant el vespre, tot i que la zona encara pateix algunes seqüeles del sinistre i també de les fortes ventades que van afectar. L'operatiu per desencallar el vehicle va finalitzar al voltant de les 7 de la tarda amb l'arribada d'una grua especialitzada que va poder retirar el camió. L'incident havia deixat els veïns d'un tram del carrer totalment bloquejat sense poder entrar ni sortir de l'urbanització durant diverses hores. A banda de l'afectació viària, el tràiler també va malmetre diversos cables de telefonia, deixant una part de l'urbanització sense servei. Segons la informació actualitzada, un tècnic de Telefònica ja s'ha desplaçat a la zona per apujar aquests cables i avaluar els danys. Tot i que s'ha treballat en la reparació dels desperfectes causats pel camió, encara s'està pendent que la companyia acabi de solucionar alguns problemes de connexió. La jornada es va complicar encara més a causa del temps. Pels vols de les 6 de la tarda, una ventada va fer caure un arbre i un fanal just a l'entrada de Ciutat Jardí. Aquesta nova incidència va obligar la policia local a intervenir per regular el trànsit també d'entrada i sortida que es va haver de realitzar per la zona de Santa Susana mentre gestionaven els desperfectes. Després de la retirada del vehicle i la neteja de la via, la circulació ja està restablerta. I marxem cap a Malgrat de Mar, on han tancat un local de menjar ràpid per greus deficiències sanitàries. La policia local de Malgrat ha procedit al tancament cautelar d'un establiment de menjar ràpid situat al carrer Abat Oliva. La mesura es va fer efectiva aquest dilluns a la tarda, després que la inspecció detectés diverses infraccions sanitàries a l'interior del local. L'actuació policial va tenir el seu origen en les nombroses queixes dels veïns de la zona que denunciaven problemes de convivència, derivats de l'excés de sorolls i l'incompliment sistemàtic dels horaris d'obertura. Davant d'aquesta situació, divendres passat, a un quart d'11 de la nit, agents de la policia local i Mossos d'Esquadra van dur a terme una inspecció conjunta al local de menjar per emportar, on es van confirmar les irregularitats que han acabat motivant el tancament. En el marc d'aquestes actuacions policials a l'entorn de l'establiment, la policia també va efectuar una detenció la nit de diumenge a dilluns. Es tracta d'una persona que viu al costat del local tancat i sobre la qual pensava un ordre judicial de detenció i ingrés a la presó per un delicte contra la salut pública. Com sempre, aquestes notícies les podeu trobar ja al nostre web i a les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

Els Maroon 5 també han tret nou tema aquest estiu, Heroine, així es titula, i així l'hem compartit també en aquesta segona hora, inici de segona hora, d'aquest de gorra. Encara amb un repte de gorra per endavant, si no saps de què et parlo, en una estoneta refresquem quina és la pregunta i quin és el premi. Ara, però, ens toca seguir compartint èxits des de Ràdio Palafolls, les 10 i 6 minuts. Què tal, com ho portes? M'acompanyes una miqueta més enrere en el temps, utilitzant sempre la bona música, el ritme de Diana King, una miqueta de reggae, I say a little prayer for you.

0: Aquest estiu, escolta el 107.7 FM i estalvia pels regals de Nadal. Passa l'estiu a Ràdio Palafolls.
1: I és que els assidus al de gorra, aquells que jugueu sempre cada matí i cada tarda, ja sabeu, òbviament, com acabem d'escoltar, que passar l'estiu a Ràdio Palafolls té premi tard o d'hora. I és que cada matí i cada tarda, a part de les sorpreses que us tenim preparades, doncs pots aconseguir un dels grans premis que sempre posem en joc. Avui, per exemple, dues entrades per anar al cinema, en concret als Ocine Blanes, per veure, per exemple, qualsevol de les pel·lícules que tot just aquesta setmana s'estrenen, com El Último Mono, o també per als més petits, la darrera pel·lícula de La Patrulla Canina, Dino Pel·lícula, així es titula. A part, als Ocine Blanes encara podeu veure les pel·lícules referents d'aquest estiu, com per exemple Toy Story 5, Spider-Man o també Baiana. Encara les pots veure en gran pantalla als Ocine Blanes. I tot això, si ho pots fer de franc, molt millor. De quina manera? Doncs jugant avui amb el de gorra. El primer que has de fer és adivinar quina és la pel·lícula que tenim amagada avui. Una pel·lícula que té com a banda sonora original aquest tema, aquesta melodia. És una d'aquelles cançons que, quan veus la cantant, té allò, la vena al coll de la nota tan alta on ha arribat amb aquest clàssic que ja forma part dels anuaris d'aquelles pel·lícules mítiques que reconeixem per la seva banda sonora original. I si per la seva banda sonora original no la coneixes, que és aquesta que està sonant, deixa'm donar-te una miqueta més de pistes. És una pel·lícula que es va estrenar al 97, dirigida per James Cameron. Un drama, tot un drama, ja et dic jo ara. Tot un drama. Si saps a quina pel·lícula fem referència, doncs esperem la teva resposta. Per exemple, truca'ns directament a la ràdio al 93-761-4701. També ens pots enviar la resposta utilitzant el WhatsApp dels Premis de Ràdio Palafolls, el 607-64-65-66, i si no, per correu electrònic, estiu@radiopalafolls.cat. Jo crec que hi ha poca equivocació amb totes les pistes que t'hem donat, però si necessites alguna pista extra, escolta, pregunta a qui tinguis al costat. Demana també a Google, a Alexa, que et digui quina és la resposta, perquè el premi s'ho val, eh? Aquesta doble entrada per anar als Ocine Blanes. Et quedarà després, com sempre, escoltar la contrasenya i estar atent al final del programa per si et truquem en directe i donar-te el premi d'avui. Encara hi ets a temps, hora i mitja per tancar paradeta, per tant, digue'ns quina és la pel·lícula amagada d'avui. En joc, com et deia, aquestes dues entrades per anar als Ocine Blanes. I del cinema tornem a la bona música, ara amb Savage Love. Una pel·lícula, no, una cançó amb Jason Derulo.

0: canvi. Aromana, el teu centre de teràpies i formació, ja funciona al 100%. És l'hora de cuidar-te i reconnectar amb tu mateix. A Aromana fem teràpies holístiques, tallers i cursos que t'ajudaran a equilibrar cos, ment, emocions i esperit. No esperis més i obre el teu cor al benestar. Truca al 619 20 45 36. 619 20 45 36. O segueix-nos a xarxes socials a Aromaana Herbo. Centre de teràpies i formació Aromaana. El teu espai de llum, amor i transformació.
1: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.
2: T'has perdut algun programa de Ràdio Palafolls? Connecta't a lacarta.radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a la teva aplicació de podcast habitual i podràs recuperar tots els programes de la ràdio. Segueix-nos on vulguis, com vulguis i quan vulguis. Ara més fàcil a lacarta.radiopalafolls.cat. Escolta, Ràdio Palafolls. 107.7 FM. 24 hores amb tu.

I seguem aquest dia d'agost composant la banda sonora original perquè passis unes hores amb nosaltres compartint el bo i millor de la música dels 70 fins l'actualitat. Aquí en tens un clar exemple, Robert Palmer, Addicted to Love, des dels 80. Això sí, abans hem escoltat el mític Trozos de Cristal, un dels clàssics d'Extremo Duro i també de Fito y los Fittipaldis.

0: No t'ho perdis.
1: Divendres 7 d'agost repassem les principals activitats culturals al No t'ho perdis. I de Palafolls, del nostre municipi, us volem recordar que dilluns comença una nova campanya de promoció de l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls, conjuntament amb Afic Blanes, per celebrar el Dia Mundial de la Fotografia. Haureu de trobar els diferents logos de la CEP amagats a les exposicions que trobareu als locals comercials de la CEP. Més endavant, hi haurà un sorteig de 3 xecs de compra de 100 euros per tots aquells que hagueu participat.
0: No t'ho perdis.
1: Busquem més activitats culturals. Anem fins a Malgrat de Mar, amb un dia intens i un cap de setmana encara intens de festa major. Entre d'altres, avui, per exemple, hi haurà Festa Holi a partir de les 5 de la tarda a la plaça Xescu Boix, organitzat per el Club Patí Malgrat. El sopar popular que es farà avui al Parc Francesc Macià també començarà a les 8 del vespre, però destacarem que després d'aquest sopar hi haurà el pregó a partir de les 10 del vespre, també al Parc Francesc Macià, a càrrec del GEM, i després l'actuació del grup Teatre Germanó, que oferirà el musical Broadway Sant Roc. Tot seguit, actuació de DJ. Les propostes continuen al cap de setmana. Per exemple, demà hi haurà taller i volada d'estels des de les 9 del matí a la platja de Malgrat Centre. També comptar que aquest cap de setmana hi haurà marató del Banc de Sang, serà el parc de Can Campassol, o que també comptarem amb el torneig de botifarra, que es farà a partir de 3:45 de la tarda a la Barretina Vermella. A la tarda és el torn de la trobada de gegants des de les 5 de la tarda, implantada a l'Avinguda del Bon Pastor. Ja de cara a la nit, destacarem la 29a nit de la Sardana al Parc de Can Campassol a partir de les 9 del vespre, o també el Correfoc, que començarà a 9:45 des del Camí del Pla.
0: No t'ho perdis.
1: El diumenge és el torn del 47è concurs de pintura ràpida o les matinades des de les 8 del matí. A la platja, a partir de 9:45, hi haurà xocolatada i el 29è concurs de cocous. Al matí també es farà la 29a trobada de motos antigues, que començarà a 9:45 del matí pels carrers del barri antic. I els més menuts tenen una cita amb animació infantil, guerra de colors i xaringada a la platja de Malgrat Centre a partir de 11:45. A la tarda es farà jornada lúdica per a tota la família a partir de les 3 de la tarda a l'arxiu municipal, o la 30a trobada de puntaires a partir de 4:45 de la tarda a les peixateries velles. I a la nit hi haurà cantada d'habaneres a la plaça de Xescu Boix a partir de les 10 del vespre, amb l'actuació dels grups Americanos, les Anxovetes i els Cremats.
0: No t'ho perdis.
1: Busquem més propostes culturals, anem ara fins a Pineda. Aquest vespre hi ha nova actuació musical dins l'Estiueja. Los Mejores presentaran el millor pop espanyol a Pineda. Serà a Calvedat de Poblenou. I aquest cap de setmana, actuacions de quilòmetre zero dins l'Estiueja a Pineda. Dissabte, amb l'actuació de The Lixeran Quartet, serà a partir de les 8 del vespre a la plaça de Sant Pere Pescador. I el diumenge, l'actuació de Gustavo Jiménez, que presenta Autores. Un concert que es farà també a les 8 del vespre diumenge a la plaça del Mar. Seguim, anem fins a Pineda i destacarem la Nit Blanca de l'Atzoc, una proposta que es farà demà a partir de 9:45 del vespre al passeig de Manuel Puigvert. I repassant el cartell del NET,

0: Que apuntarem també que aquest vespre Andrea Motis actua al Far de Calella i que demà hi haurà vesprets amb la Social per majors de 30 anys.
1: No t'ho perdis.
0: De Tordera destacarem també les activitats d'estiu, entre d'altres, per exemple, avui hi ha audició de sardanes amb la Copla Mediterrània, serà a les 10 del vespre a la plaça de l'Església i demà dissabte, balls tradicionals, també a les 10, amb el grup de Víctor Pedrol i els acordionistes. Són activitats organitzades per l'associació La Nostra Dansa i acabarem destacant activitats al municipi de Blanes. Aquests dies l'associació Àmia organitza Festa Cubana. Serà fins al diumenge a partir de les 6 de la tarda a la plaça dels Països Catalans. A part demà al passeig de dintre hi ha la proposta Liemla, que neix del treball als barris per nens i nenes a partir de 8 anys. Serà a partir de les 6 de la tarda, exhibició de circ. I posarem punt i final al No t'ho perdis d'avui destacant audició de sardanes aquest diumenge al Banc dels Músics a partir de 7:45 del vespre. Serà el torn de la Copla Vila de la Jonquera.
1: No t'ho perdis a Ràdio Palafolls.
2: Més informació.

I amb l'ajuda de John Bon Jovi i camisa de les 12 del migdia, què tal si refresquem el repte de gorra que avui et permet aconseguir dues entrades per anar al cinema? En concret, als Ocine Blanes, en aquesta temporada d'estiu, per veure doncs qualsevol de les seves pel·lícules en cartellera. Per cert, parlant de pel·lícules, aquest és el repte d'avui. És senzill de formular, pot ser que sigui una miqueta complicat, jo no ho trobo, però vaja, d'entendre. El que et dic és que hi ha una pel·lícula amagada i tu m'has de dir el títol d'aquesta pel·lícula. Sí, però com esbrines quin és el títol de la pel·lícula? Doncs fàcil, amb les pistes que et vaig donant. Mira, ens situem. Una pel·lícula dirigida i produïda per James Cameron, un dels grans del cinema mundial. El 1997 s'estrenava. I entre d'altres, el que més ens impactava és la veu de la cantant, no et diré qui la canta perquè de ben segur és una pista massa evident, quan cantava el mític tros aquell que puja sempre el de més intensitat. Va ser això. A més, precisament amb aquest tros, els dos protagonistes estaven en una posició que ve a ser, bàsicament, la representativa d'aquesta pel·lícula. Una història d'amor de les més boniques que s'han narrat en la història del cinema i que avui et pot fer guanyar, doncs això, aquestes dues entrades al cinema. Saps de quina pel·lícula estem parlant? Llargueta, la pel·lícula, per altra banda, també t'ho haig de dir. Doncs busquem el títol d'aquesta pel·lícula perquè entris dins del sorteig d'aquestes dues entrades al cinema, dir-nos a quina pel·lícula fem referència avui. Si vols enviar la teva resposta, encara hi ets a temps. Truca directament a la ràdio al 93 761 4701. Aquest és el telèfon directe per parlar amb nosaltres i per dir-nos la resposta. Si ets tímida o tímid i vols enviar la teva resposta també a través del WhatsApp, doncs també tens el telèfon dels Premis de Ràdio Palafolls. Això sí, pel matí el que acceptem és bàsicament WhatsApps. El telèfon mòbil dels Premis de Ràdio Palafolls és el 607 64 65 66 i encara et dono una oportunitat més de poder participar. El correu electrònic estiu@radiopalafolls.cat. Tot arriba allà mateix, nosaltres en qüestió d'una hora farem el sorteig, ja ho saps, i directament hauràs d'estar ben atent, ben atenta a la contrasenya, que serà aquella frase que hauràs de dir, doncs, just agafar el telèfon, si et truquem el que et dèiem, en 60 minuts. Si tot és correcte, avui et poses la gorra. I això què significa? Doncs que t'endús aquestes dues entrades als Ocine Blanes. Vinga, va, que encara hi ets a temps mentre seguim compartint èxits des de Ràdio Palafolls i ho fem ara amb un duet ben especial. Mark Ronson i Miley Cyrus, Nothing Breaks Like a Heart.

0: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament. www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.
1: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
5: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
6: 24 hores de bona música.

L'àlbum publicat el 2008 portava per títol Coses mías, parte de mí. De fet, era inconfusible que hi hagués una cançó dedicada al seu germà. Aquest clàssic nacional, no dudaria, parlem de la petita del Can Flores, Rosario Flores, que també forma part d'aquesta segona hora que estem a punt de tancar, dalt de gorra d'aquest divendres. Un parell de temes més i atenem a un nou butlletí horari. Encara més enrere, un altre clàssic que s'escriu en majúscules. Són els Queen, I Want to Break Free.

0: Bon dia de nou, són les 12. Un historiador local ha guanyat la primera beca d'investigació sobre el castell de Palafolls. L'Ajuntament ha adjudicat oficialment la primera edició de la beca d'investigació històrica Castell de Palafolls, després de la reunió del jurat integrat per 5 especialistes dels àmbits acadèmic i cultural. S'ha decidit per unanimitat atorgar aquest ajut a un historiador i professor d'institut del nostre municipi, que ha presentat una proposta centrada en l'estudi de les èpoques medieval i moderna d'aquest monument. El regidor de Patrimoni, Aleix Freixa, ha subratllat la importància d'agrupar el coneixement existent en un únic document. Segons el regidor, la tria és una garantia de qualitat, perquè l'investigador guardonat ja ha guanyat altres beques similars en poblacions com el Grat de Mar.
1: Ja s'ha presentat en altres beques de pobles veïns, sense anar més lluny, en el poble de Malgrat, doncs, també, que també realitzen una beca similar, doncs, també ha estat el guanyador d'alguna de les edicions i s'hi ha publicat algun dels llibres, i per tant creiem que és una garantia de bona feina i que segur que sortirà un bon treball que ens ajudarà sobretot a posar una mica d'ordre. Hi ha vària informació, força informació dispersa per molts arxius, per molts documents, però falta que tota aquesta documentació s'aglutini en un sol estudi, en un sol treball, com a punt de partida per conèixer una mica la història i tenir-ho de forma compactada i englobada, tota la història del castell de Palafolls i del terme del castell de Palafolls.
0: La proposta busca anar més enllà de l'arquitectura per centrar-se en les persones que van habitar la fortalesa i els seus usos. L'objectiu és confirmar documentalment les teories sorgides durant les últimes excavacions arqueològiques, posant llum al passat que estava amagat sota les pedres.
1: Crec que és una proposta, doncs, molt útil, perquè va de reforçar les tesis i teories que s'han anat duent a terme a l'hora de fer l'excavació arqueològica. Els arqueòlegs, doncs, han pogut assenyalar i han pogut descobrir, doncs, un passat que ja estava amagat sota les pedres, i el que ara es tracta, doncs, és de que a nivell documental i de recerca històrica es confirmi, i o no, però suposem que sí, que es confirmi, doncs, aquestes tesis que s'han anat posant sobre la taula des del punt de vista de l'arqueologia i l'arquitectura.
0: L'investigador disposa d'un termini d'un any per lliurar el treball final, que haurà d'estar redactat en català i tenir una extensió mínima de 350.000 caràcters, el que equival a unes 200 pàgines. La beca de caràcter bianual està dotada amb 4.000 euros, que es pagaran de forma esglaonada, un 25% inicialment i el 75% restant un cop es validi la investigació final. De cara al futur, el consistori valorarà la possibilitat de publicar l'estudi en format llibre per divulgar-lo entre la ciutadania. Aquesta notícia ja la teniu, com sempre, al nostre web i a les nostres xarxes socials. Nosaltres ens escoltem de nou a la una a l'informatiu migdia.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

És un tema d'aquells que tots estem ballant aquest estiu. Es tracta d'aquest Bizarrap, un dels èxits de Daddy Yankee. Amb ell comencem ja aquesta última hora del Dagorra Estiu, aquí a Ràdio Palafolls, les 12 i 6 minuts, avui entregant aquestes entrades dobles als cinemes o cine. De fet, repassem pregunta en un no-res. Abans, però, deixa que et presenti una cançó més. Aquesta més nostàlgica, aquesta de fa més temps enrere, eh? Són els Blur. Un dels clàssics a la dècada dels 90 era aquest Country House.

0: de gorra amb Ràdio Palafolls.
1: Uf, és dilluns.
2: Molt bé, estupendo.
3: Jo aquest estiu també em posaré la gorra.
2: Perfecte. Sí, senyor.
1: Com m'agrada el gelat celestiu.
4: Percalifragilístico espialidoso.
2: Molt bé, eh?
4: La barbacoa, la barbacoa.
5: Estiu tot a cucavio.
2: Sí, senyor.
0: Concerts, dinars, nits d'hotel, aventures nàutiques, vols en ultralleuger, sofàs i parcs aquàtics. Enamorada. Passa l'estiu de gorra a Ràdio Palafolls.
2: Quantes persones han guanyat ja al llarg de tota la trajectòria del de gorra? Ja fa un munt d'anys, diferents premis, i algun d'ells podria ser tu. Per exemple, avui, què tal? Sí? Et ve de gust en el cinema? Doncs és el que t'oferim, dues entrades per anar al Zoo Cine Blanes avui si jugues amb nosaltres, detectant quina és la pel·lícula amagada. Aquesta proposta que et fem des de la ràdio, doncs per entrar dins el sorteig d'aquestes dues entrades per anar a veure la pel·lícula que tu triïs al Zoo Cine Blanes aquí al costat. És una d'aquelles pel·lícules mítiques. No sé si t'ajudo pas gaire. Recopilem una miqueta totes les pistes que t'hem anat donant durant tota la jornada d'avui, durant tot aquest matí. Una pel·lícula dirigida per James Cameron, del 1997. Dos protagonistes totalment coneguts, de fet es van fer molt més coneguts arrel d'aquesta pel·lícula, una pel·lícula molt premiada, sens dubte, i que té una banda sonora que de ben segur reconeixeràs. I si no te'n recordes, doncs mira, intento refrescar-te la memòria.

Inconfusible, la seva veu i com s'hi deixava precisament les cordes vocals. Òscar a la millor pel·lícula, Òscar al millor director, Òscar, precisament, a la millor cançó original que ara mateix estem escoltant, a la millor banda sonora, a la millor edició de so i així tot un llana llarga llista d'Òscars, al millor muntatge, al millor vestuari, a la millor fotografia i d'aquelles escenes que se't queden gravades a la retina quan veies precisament l'escena que acompanyava aquesta cançó. Sabries dir-nos a quina pel·lícula fem referència avui? Doncs això és el que volem que ens diguis per entrar dins el sorteig d'aquestes dues entrades al cinema. Encara hi ets a temps, ho pots fer, per exemple, enviant-nos un correu electrònic. La direcció és estiu@radiopalafolls.cat. Ens hi poses, ja ho saps, nom, cognom, telèfon de contacte i la resposta. També pots participar si ens truques en directe a Ràdio Palafolls i ens dones la resposta. El telèfon que tot just tinc aquí al meu costat és el 93 761 4701. I també pots participar, de fet, com molts de vosaltres, a través del WhatsApp dels Premis de Ràdio Palafolls. El 607 64 65 66. 607 64 65 66. De fet, em consta que molts de vosaltres ja teniu el número guardat a l'agenda perquè participeu matí i tarda. Digue'ns el nom de la pel·lícula amagada d'avui. Entra dins el sorteig d'aquestes dues entrades al cinema. Ens quedarà també la contrasenya. No patiu, que encara no l'hem dit. Per tots aquells que heu participat, ja ho saps que a la part final del programa trucarem en directe al guanyador o guanyadora i aquesta persona, quan aixequi el telèfon, ens haurà de dir aquesta contrasenya. Si tot és correcte, doncs escolta, a partir de la setmana que ve ja podràs venir a buscar les teves entrades al cinema. Tens una mitja horeta per poder participar? Per tant, aprofita que els minuts corren, eh? Després em diràs, que no sabia que podia guanyar. Qualsevol excusa, és igual, no? Aprofita ara, si estàs escoltant aquesta menció, és perquè el premi pot ser per a tu. Entrada doble al cinema, entrada doble als Ocina Blanes. Avui per dir-nos quina pel·lícula estem buscant. Vinga, va, et dono un temps per poder participar i seguim posant banda sonora en un matí com el d'avui. Ara el ritme de Tunzanai, Dance Monkey.

0: Es diu que l'amor no fa mal, i és veritat. Si hi ha dolor a la teva relació de parella, és que alguna cosa no funciona. És el moment de fer-te preguntes i de fer preguntes. La teràpia de parella actua com a mediador, com a mitjà per entendre què està passant. La psicòloga especialista en teràpies de parella, Anna Ruiz, del Centre Guiomar, atén a les parelles en un ambient acollidor i discret. Truca al telèfon 628 94 64 80. 628 94 64 80. Atenem problemes, conflictes i crisi de tots els moments del cicle vital de la parella. Vine a consultar-nos. Centre Guiomar, a Palafolls.
1: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.
2: T'has perdut algun programa de Ràdio Palafolls? Connecta't a lacarta.radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a la teva aplicació de podcast habitual i podràs recuperar tots els programes de la ràdio. Segueix-nos on vulguis, com vulguis i quan vulguis. Ara més fàcil a la carta.

0: Doncs aquí ens tens a tots ballant, eh? El ritme de la bona música dels 80, el ritme que ens marca Phil Collins amb el seu Su-Su-Sudio. Ja a punt per arribar a 12:45 del migdia. Queda poc temps, per poder saber qui s'emporta avui el Premi del Degorra. Aquestes dues entrades al cinema que poden ser teves. En un no res, refresquem el repte més que res, perquè també t'haig de dir la contrasenya. Serà en un no res.
1: Ràdio Palafolls. 107.7

Últim recordatori ara mateix del de gorra que avui et pot fer guanyar aquestes dues entrades als Ocineblanes. Aniré de fet bastant ràpid perquè el que ens interessa ara mateix és que sàpigues quina és la contrasenya, aquella frase que hauràs de dir quan aixequis el telèfon si ets el guanyador o guanyadora d'aquest matí. Anem una miqueta a pams, encara queda una estoneta per poder jugar, una miqueta de més de 10 minuts. Però ho fas ara o perds l'oportunitat. Avui en joc aquestes dues entrades als Ocineblanes per dir-nos quina pel·lícula busquem. Una pel·lícula del 97, que de fet va dirigir James Cameron, que ens va enamorar a tots, tot i que molts diem que és una miqueta llarga, que marca la història, sí, i que té com a banda sonora original, doncs, una cançó tal i com aquesta. I aprofitant aquesta cançó, per cert, si saps quina és la pel·lícula i encara no has participat, envia'ns la resposta, per exemple, per correu electrònic, estiu@radiopalafolls.cat. Ho pots fer també per al telèfon directe al 93761-4701 o, si no, per WhatsApp al 607-6465-66. I aprofito aquesta melodia per situar-nos, perquè avui la contrasenya intentarà emular una de les escenes més característiques d'aquesta pel·lícula. El seu protagonista masculí, quan puja aquest mitjà de... d'anar per mar, per exemple, diu una frase molt característica que serà la contrasenya d'avui. Una frase que de ben segur recordaràs i que avui serà la contrasenya. El protagonista masculí el que diu és «Sóc el rei del món!», amb una de les frases més mítiques d'aquesta pel·lícula. Doncs aquesta és la contrasenya d'avui. La direm en català. I la contrasenya d'avui és, doncs això, «Sóc el rei del món!». Intentant emular l'actor que feia aquesta escena. «Sóc el rei del món!», amb tota la intenció possible, serà la contrasenya d'avui. Per tant, ja ho tens tot per poder participar, eh? Memoritza la contrasenya, apunta-la si cal, però quan et truqui en una estoneta, el primer que hauràs de dir és «Sóc el rei del món!». I ja t'emportes aquestes dues entrades al cinema. Vinga, va, que encara tens temps. Uns 10 minuts per poder participar mentre seguim creant i proposant-te cançons aquest matí de divendres al de gorra de Ràdio Palafolls. Un altre moment per relaxar-se amb l'ajuda de Doechi i aquest tema que es va fer conegut a través de les seves xarxes socials, Anxiety.

0: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. El servei de teleassistència.
1: Les persones grans de Palafolls que viuen soles poden estar comunicades amb una central d'alarma a les 24 hores del dia, per tal d'actuar en casos de necessitat. Ja podeu sol·licitar el servei de teleassistència per afavorir l'autonomia de les persones grans que viuen soles o que tenen alguna discapacitat, augmentant així la seva qualitat de vida. Posa't en contacte amb l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Palafolls, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis. Més informació al 93 762 0043
0: o a palafolls.cat.
1: L'Ajuntament al teu servei.
2: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
3: Vols saber el que passa a Palafolls d'una manera àgil, ràpida, immediata i veraç?
4: Apunta't al canal de WhatsApp de Ràdio Palafolls.
3: Clica a l'enllaç que trobaràs a radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a l'apartat de canals de l'APP.
4: Sigues el primer a saber què passa al municipi.
3: Un servei dels serveis informatius de Ràdio Palafolls.
5: Si no et menges qualsevol cosa, per què te'n passes qualsevol emissora? Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre. Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre perquè gaudeixis del plaer d'assaborir la millor música.

Doncs aquí tens la veu de Dolo Bertrán, protagonista de, doncs, precisament aquest tema, Còsmica. Estem parlant de Pastora. Ens agafa el toro, eh? Anem a fer el sorteig ara mateix. Queden 8 minuts per arribar a la una del migdia. Proposo un tema més, una cançó més, i fem el truc en directe al guanyador o guanyadora. Per tant, consulta el mòbil o el telèfon, que tinguin bateria, que tinguin connexió, perquè en un no res pot ser que t'emportis dues entrades al cine.

0: Va, vinga, doncs ara sí, és el torn de solucionar el repte de gorra d'aquest matí. En un no-res, algú de vosaltres s'emportarà de franc dues entrades per anar al cinema, en concret als O Cine Blanes. Avui que jugàvem amb una conegudíssima pel·lícula dels anys 90 de finals d'aquesta dècada, de fet, us posàvem la banda sonora, us dèiem els Oscars que havia guanyat, us intentàvem donar pistes. Doncs bé, la resposta que molts de vosaltres heu encertat era Titanic. Aquesta era la pel·lícula amagada d'avui. I entre tots els que heu encertat, doncs anem a trucar al guanyador o guanyadora. Recorda que avui la contrasenya emula una miqueta una de les conegudíssimes escenes d'aquesta pel·lícula. Jack Dawson, que era el paper que feia Leonardo DiCaprio, puja al Titanic i en algun moment diu: «Sóc el rei del món!», com veient una miqueta la immensitat i tota la gran vivència que arribaria a passar. Gran vivència que després acabaria mort, però bueno, spoiler. Doncs aquesta és la contrasenya d'avui. Quan aixequis el telèfon, el primer que hauràs de dir, emulant a Leonardo DiCaprio, és: «Sóc el rei del món». Aquesta és la contrasenya d'avui. Vinga, va, a veure si el donem el premi a la primera. «Sóc el rei del món», la contrasenya. I jo, ara mateix, estic marcant. Recorda la contrasenya: «Sóc el rei del món». Si ja et poses una miqueta en el paper, doncs molt millor. I les entrades al cinema seran teves. Vinga, va, hem agafat línia i esperem contrasenya.
1: «Sóc el rei del món».
0: Vinga, va, sí! Resposta correctíssima, clar que sí! Has estat per un moment Leonardo DiCaprio, eh?
1: Sí, oi? Que sí, oi?
0: Sí. Qui pugui dir, en canvi, el segon Titanic, això sí, sense el desgraciat incident, que coneixem després.
1: Oh, i tant.
0: Però vaja, és una pel·lícula mítica. Amb qui parlo, sisplau?
1: Sóc en Josep.
0: Doncs, Josep, escolta, truquem. Òbviament has dit la contrasenya, per tant saps per què truquem. Hi ha dues entrades que t'esperen aquí a la ràdio, que seran teves. T'esperem perquè vinguis a buscar-les, sí?
1: D'acord, moltes gràcies.
0: Gràcies, Josep. Que passis bon cap de setmana. Adéu-siau.
1: Igualment.
0: Adéu, bon dia. Doncs mira, escolta, et donem l'oportunitat de ser Leonardo DiCaprio. Què més vols? En Josep s'emporta aquestes dues entrades al cinema, en concret als O Cine Blanes. I nosaltres, amb la sensació d'haver fet la feina ben feta, doncs això, acabem el programa d'avui. Marxem de cap de setmana. Dilluns hi tornarem a ser amb el de gorra habitual a partir de les 10 del matí. Si no vols esperar fins dilluns, no pateixis, perquè aquesta tarda hi ha de gorra express. Passa molt bon cap de setmana. Gràcies a tothom per compartir aquesta estoneta amb Ràdio Palafolls. I això, dilluns ens hi tornarem a posar. Petons, abraçades, adeu-siau.

0: Bon dia, és la una.
1: Ràdio Palafolls, informatiu migdia. Edita i presenta Melina Morilla.

L'Ajuntament de Palafolls ha adjudicat oficialment la primera beca d'investigació sobre el castell a un historiador local. La proposta, triada per unanimitat per un jurat d'especialistes, se centrarà en l'estudi de les èpoques medieval i moderna del monument per confirmar teories sorgides en les últimes excavacions. L'investigador disposa d'un termini d'un any per lliurar un treball d'unes 200 pàgines que podria ser publicat en format llibre. L'ajut, dotat amb 4.000 euros, busca posar llum al passat del castell més enllà de la seva arquitectura, centrant-se en les persones que el van habitar.

Aquesta, com sempre, no és l'única notícia de la jornada d'avui. N'hi ha d'altres, les avancem ara mateix en titulars. L'urbanització de Ciutat Jardí ha recuperat la normalitat després d'un tràiler de 32 metres que ha desencallat ahir al carrer Gladiols durant hores. L'operatiu per retirar el vehicle va requerir una grua especialitzada i va deixar diversos veïns bloquejats, a més de provocar danys en els cables de telefonia i de la xarxa elèctrica. La jornada es va complicar també per les fortes ventades que van fer caure un arbre i un fanal a l'entrada de la urbanització, obligant a regular el trànsit per Santa Susana. Actualment la circulació està restablerta completament, tot i que encara es treballa per solucionar alguns problemes de connexió que hi ha a la zona.

0: I parlarem de moltes més qüestions, per exemple, del nombrós grup de cigonyes que ha fet parada a Palafolls per passar la nit a mig del seu recorregut migratori cap al sud. Les aus s'han pogut veure, s'han pogut observar sobrevolant el municipi aprofitant les corrents d'aire calent per guanyar altura, sense haver de batre les ales constantment. Aquest comportament és habitual durant les migracions entre Europa i l'Àfrica, tot i que cada vegada més exemplars es queden a la península Ibèrica durant l'hivern. Les cigonyes busquen zones tranquil·les per descansar fins que el sol torna a escalfar el terra per reprendre el seu llarg viatge. I la Biblioteca Enric Miralles ha exhaurit en menys de 24 hores les noves bosses de lectura temàtiques per infants de fins a 10 anys. La iniciativa, que ha tingut una acollida espectacular, ofereix motxilles amb llibres, còmics i revistes sobre temes com dinosaures, cuina o l'espai. A més del material de lectura, les bosses inclouen sorpreses i també jocs preparats per la mascota Enrica, com fitxes de comprensió lectora o manualitats. L'objectiu, diu la directora del centre, és convertir el préstec en una experiència compartida i mantenir els hàbits lectors durant les vacances d'estiu. I avui també marxarem cap a Malgrat de Mar, on han tancat un establiment de menjar ràpid per greus deficiències sanitàries detectades en una inspecció conjunta. L'actuació policial va ser motivada per les reiterades queixes veïnals pel soroll i l'incompliment sistemàtic dels horaris d'obertura. Durant les intervencions a l'entorn del local, la policia també ha detingut una persona que tenia un ordre d'ingrés a presó per un delicte contra la salut pública. El tancament cautelar s'ha fet efectiu aquest dilluns després de confirmar-se les nombroses irregularitats administratives i higièniques de l'establiment. I pel que fa al temps, aquest divendres tornarà a estar dominat pel sol i la calor a tota la comarca. L'ambient serà assolellat durant tot el dia, tot i que apareixeran núvols alts que enteranyinaran una mica el cel. No s'esperen pluges, el vent serà lleugerament moderat, força 3 a 4 de component sud-oest. El mar estarà en estat de marejol al matí i mar de cara a la tarda. Les temperatures pujaran amb mínimes que aniran dels 22 als 26 graus i màximes que oscil·laran entre els 31 i els 35 graus. A Palafolls el cel estarà una mica ennuvolat. Les temperatures màximes tornaran a pujar fins als 34 graus i les mínimes ho faran fins als 22. Bona tarda, comencem l'informatiu d'aquest divendres 7 d'agost del 2026 i ho fem parlant de la beca d'investigació sobre el castell, perquè ja hi ha guanyador. Ha sigut un historiador local que ha guanyat aquesta primera beca d'investigació sobre el castell del nostre municipi. L'Ajuntament ha adjudicat oficialment la primera edició de la beca d'investigació històrica Castell de Palafolls, després de la reunió d'un jurat integrat per 5 especialistes dels àmbits acadèmic i cultural. S'ha decidit per unanimitat atorgar aquest ajut a un historiador i professor d'institut del nostre municipi que ha presentat una proposta centrada en l'estudi de les èpoques medieval i moderna d'aquest monument. El regidor de Patrimoni Aleix Freixa subratlla la importància d'agrupar el coneixement existent en un únic document. Segons el regidor, la tria ha estat, és una garantia de qualitat perquè l'investigador guardonat ja ha guanyat beques similars en poblacions com Malgrat de Mar.
1: Ja s'ha presentat en altres beques de pobles veïns, sense anar més lluny en el poble de Malgrat, doncs també, que també realitzen una beca similar, doncs també ha estat el guanyador d'alguna de les edicions i s'hi ha publicat algun dels llibres, i per tant creiem que és una garantia de bona feina i que segur que sortirà un bon treball que ens ajudarà sobretot a posar una mica d'ordre. Hi ha vària informació, força informació dispersa per molts arxius, per molts documents, però falta que tota aquesta documentació s'aglutini en un sol estudi, en un sol treball, com a punt de partida per conèixer una mica la història i tenir-ho de forma compactada i englobada, tota la història del castell de Palafolls i del terme del castell de Palafolls.
0: La proposta busca anar més enllà de l'arquitectura per centrar-se en les persones que van habitar la fortalesa i els seus usos. L'objectiu és confirmar documentalment les teories sorgides durant les últimes excavacions arqueològiques posant llum al passat que estava amagat sota les pedres.
1: Crec que és una proposta, doncs, molt útil perquè va de reforçar les tesis i teories que s'han anat duent a terme a l'hora de fer l'excavació arqueològica. Els arqueòlegs doncs, han pogut assenyalar i han pogut descobrir doncs, un passat que ja estava amagat sota les pedres, i el que ara es tracta doncs, és de que a nivell documental i de recerca històrica es confirmi, i, o no, però suposem que sí, que es confirmi doncs, aquestes tesis que s'han anat posant sobre la taula des del punt de vista de l'arqueologia i l'arquitectura.
0: Ara l'investigador disposa d'un termini d'un any per lliurar el treball final, que haurà d'estar redactat en català i tenir una extensió mínima de 350 caràcters, el que equival a unes 200 pàgines. La beca de caràcter bianual està dotada amb 4.000 euros, que es pagaran de forma esglaonada, un 25% inicialment, i el 75% restant un cop es validi la investigació. De cara al futur, el consistori valorarà també la possibilitat de publicar l'estudi en format llibre per divulgar-lo entre tota la ciutadania. I seguim amb altres qüestions. Ja hi ha normalitat a Ciutat Jardí després de la retirada del tràiler encallat ahir al migdia. La urbanització ja ha recuperat la normalitat després de patir ahir una jornada marcada per les complicacions de mobilitat. El tràiler de 32 metres que havia quedat encallat al carrer Gladiols ahir al migdia va ser finalment retirat durant el vespre, tot i que la zona encara pateix algunes seqüeles del sinistre i de les fortes ventades que van afectar el poble. L'operatiu per desencallar aquest vehicle va finalitzar al voltant de les 7 de la tarda, amb l'arribada d'una grua especialitzada que va poder retirar el camió. L'incident havia deixat els veïns d'un tram de carrer totalment bloquejats, sense poder entrar ni sortir de l'urbanització durant hores. A banda de l'afectació viària, el tràiler va emetre també diversos cables de telefonia, deixant una part de l'urbanització sense servei. Segons la informació actualitzada, un tècnic de telefònica ja va anar al lloc de la zona per a pujar els cables i avaluar els danys. Tot i que s'ha treballat en la reparació dels desperfectes causats pel camió, encara s'està pendent que la companyia acabi de solucionar alguns problemes de connexió que hi ha. La jornada es va complicar, però encara més a causa del temps. Pels vols de les 6 de la tarda, una ventada va fer caure un arbre i un fanal just a l'entrada de Ciutat Jardí. Aquesta nova incidència va obligar la policia a intervenir per regular el trànsit d'entrada i de sortida, que es va haver de realitzar per la zona de Santa Susana mentre gestionaven els desperfectes. Després de la retirada del vehicle, també la de l'arbre, el fanal i la neteja de la via, la circulació està restablerta ja. I parlem ara de medi ambient i d'animals, perquè avui un grup de cigonyes ha fet parada a Palafolls durant el seu viatge migratori. El cel del nostre municipi ha deixat durant les últimes hores una imatge poc habitual. Un nombrós grup de cigonyes ha escollit Palafolls per fer una parada i passar-hi la nit enmig del seu recorregut migratori. Aquest matí les aus encara s'han pogut observar sobrevolant diferents punts del poble. Amb l'augment de les temperatures, les cigonyes han anat agafant alçada abans de continuar el seu trajecte. Aquest comportament està relacionat amb la manera com es desplacen aquestes aus durant les migracions. I és que les cigonyes aprofiten les corrents d'aire calent que pugen des de terra per guanyar altura sense haver de batre constantment les ales. Després poden planar durant diversos quilòmetres fins trobar una nova columna d'aire ascendent. És per aquest motiu que acostumen a desplaçar-se principalment durant les hores de llum i quan arriba el vespre busquen zones on poder descansar fins l'endemà. Quan el sol torna a escalfar el terra i es formen noves corrents tèrmiques, reprenen el seu recorregut. La cigonya és una au migradora que tradicionalment es desplaça entre les seves zones de cria a Europa i zones més càlides del continent africà. En aquests trajectes poden arribar a recórrer milers de quilòmetres. Tot i això, els seus hàbits han anat canviant durant les últimes dècades i cada vegada hi ha més exemplars que passen l'hivern a la península Ibèrica i no continuen el recorregut fins a l'Àfrica subsahariana. Durant les èpoques migratòries també és habitual que les cigonyes es concentrin en grups nombrosos, com els que avui hem vist a Palafolls, especialment en punts on troben bones condicions per descansar o aprofitar les corrents d'aire. I marxem cap a la biblioteca, que ha exhaurit a menys de 24 hores les bosses de lectura temàtiques. Aquest mes d'agost el centre ha posat en marxa una nova iniciativa per fomentar l'hàbit lector entre els infants, les bosses de lectura temàtiques. La proposta ha tingut una acollida espectacular perquè totes les existències es van exhaurir entre el dilluns a la tarda i el dimarts al matí. Les bosses pensades per infants de fins a 10 anys no són només un préstec de llibres convencional. Cada motxilla inclou una selecció curada de llibres, còmics i revistes sobre temes que desperten la curiositat curiositat dels més petits, com l'espai, la cuina, els dinosaures o el món dels còmics. A més del material de lectura, les bosses amaguen sorpreses preparades per la mascota de la biblioteca, la granota Enrica. A l'interior, les famílies hi han trobat una carta de l'Enrica, dibuixos per pintar, fitxes de comprensió lectora, jocs d'endevinalles amb adhesius, passatemps com el 3 en ratlla o les 7 diferències i fins i tot una proposta per construir un telèfon. La directora de la biblioteca, Anna Miralles, ha destacat que l'objectiu d'aquests lots és anar més enllà del simple préstec i convertir la lectura en una experiència compartida.
2: L'objectiu és que els infants trobin en la biblioteca una porta d'entrada a noves aventures i que una lectura els porti a investigar, a jugar, a crear i compartir moments amb la família. Perquè la lectura no s'atura quan arriben les vacances, simplement canvien de format. I la resposta de les famílies, una vegada més, ha estat espectacular. Les bosses es van posar en préstec el dilluns a la tarda i dimarts al matí ja estaven totes prestades. Aquest èxit ens fa molta, molta il·lusió i ens anima a continuar imaginant noves propostes. Perquè sempre, no?, el nostre objectiu és que la biblioteca sigui un espai viu, proper i creatiu, un lloc on sempre hi passin coses i on cada usuari pugui trobar una proposta que li desperti la curiositat.
0: Tot i que les primeres existències s'han exhaurit ràpidament, la biblioteca continua sent un espai de referència per les famílies durant l'estiu. I és que Miralles ha recordat que ofereixen un ambient tranquil per mantenir els hàbits lectors adquirits durant tot el curs escolar. I ara marxem cap a Malgrat de Mar, on han tancat un local de menjar ràpid per greus deficiències sanitàries. La policia local de Malgrat ha procedit al tancament cautelar d'un establiment de menjar ràpid situat al carrer Abat Oliva. La mesura es va fer efectiva aquest passat dilluns a la tarda, després que una inspecció detectés diverses infraccions sanitàries a l'interior del local. L'actuació policial va tenir el seu origen en les nombroses queixes dels veïns de la zona, que denunciaven problemes de convivència derivats de l'excés de sorolls i l'incompliment sistemàtic dels horaris d'obertura. Davant la situació, divendres passat, agents de la policia local i de Mossos d'Esquadra van dur a terme una inspecció conjunta al local de menjar per emportar. Allà es van confirmar les irregularitats que han acabat motivant el tancament. En el marc d'aquestes actuacions policials a l'entorn de l'establiment, la policia local també va efectuar una detenció la nit de diumenge a dilluns. Es tracta d'una persona que viu al costat del local tancat i sobre la qual pesava un ordre judicial de detenció i d'ingrés a presó per un delicte contra la salut pública.

És moment ara, en aquest punt de l'informatiu, de repassada que parlàvem anys enrere, un dia com avui. Comencem pel 2025. Fa justament un any, la policia local interposava 27 denúncies en només un cap de setmana. Aquell cap de setmana, la policia local de Palafolls va dur a terme diversos controls en diverses zones del nostre poble. Concretament, se n'han fet 3, 2 a l'entrada de Sant Genís i 1 a la carretera d'accés a la Costa Brava. En total, la policia local va interposar 27 denúncies, 5 van ser per conduir sota els efectes de les drogues, una per conducció sota els efectes de l'alcohol, una per tinença de drogues i es van posar 20 denúncies per infraccions administratives. Entre aquests hi havia algunes per conduir sense l'assegurança obligatòria, sense ITB o d'altres. A banda d'aquests controls també es va fer una altra per motocicletes. En aquest cas no va haver-hi cap denúncia. El 2021, és a dir, fa 5 anys ja, baixava el nombre d'ingressats per coronavirus als hospitals tant de Blanes com de Calella. Després de setmanes d'augment del nombre de pacients ingressats als hospitals de referència a la nostra zona per culpa del coronavirus, el recompte facilitat per la Corporació del Maresme i la Selva registrava una lleugera rebaixa dels ingressos. En aquell moment hi havia 65 persones amb Covid als hospitals de la zona. Eren 4 menys que les que hi havia aquell dilluns anterior, però encara molt lluny dels registres de feia un mes, quan no arribaven a la desena el nombre de persones amb Covid als hospitals de Blanes i Calella. I finalment, el 2016, l'ACA atribuïa la mort de peixos de la Tordera a la falta d'oxigen de l'aigua. La setmana anterior, de fa 10 anys, desenes de peixos van ser trobats morts prop de la desembocadura de la Tordera. Després que els agents rurals ho comuniquessin a la regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament de Malgrat, aquests van posar-se en contacte amb l'Agència Catalana de l'Aigua, que va enviar un inspector per agafar una mostra i analitzar-la. L'ACA va descartar des d'un primer moment que les morts fos fora un abocament que hagués alterat la qualitat de l'aigua i després de l'anàlisi, tot semblava apuntar que el més probable era que fos produït per una anòxia, és a dir, una falta d'oxigen en l'aigua. Segons l'agència, la desembocadora de la Tordera s'havia convertit en una bassa sense regeneració de l'aigua. Es trobava seca 5 quilòmetres més amunt i tampoc arribava al mar, la qual cosa havia provocat un estancament sense regeneració de l'aigua. Van voler remarcar també que la bassa no tenia cap aportació d'aigua lateral ni rebia cap abocament d'aigües residuals conegut. Els peixos morts eren sobretot llises, anguiles i carpes. No van ser retirats per l'ACA perquè, segons ells, no suposaven cap risc. I, a més, la bassa es trobava en una zona maritimo-terrestre, de manera que l'administració que hi tenia competència era el Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient.

0: I ara és moment de connectar amb en Quim Serra, el nostre meteoròleg, per conèixer quina és la previsió meteorològica tant per la jornada d'avui com també pel cap de setmana. Hola, Quim, bon dia.
1: Hola, què tal? Bon dia. Ahir a la tarda vam acabar tenint xàfecs i tempestes aquí a la comarca. Unes precipitacions que en general no van ser abundants. Estem parlant de registres els més destacables cap als 15-16 litres per metre quadrat. Fins i tot en alguns punts va quedar per sota d'aquesta quantitat, però precipitacions al cap i a la fi que ja feia setmanes que no teníem. I el més important és que després d'aquestes pluges hem tingut un descens de les temperatures nocturnes. Encara per sobre dels 20 graus, moltes d'elles, sobretot a prop de la costa, però almenys amb temperatures més agradables que aquests dies passats. Avui les màximes també baixaran, tindrem un ambient agradable, podríem dir un dia típicament estiuenc, però sense una calor exagerada. Com dèiem, amb domini del sol aquest matí, aquesta tarda tornarem a veure nuvolades, tot i que, a diferència d'ahir, no esperem que arribin a deixar precipitacions. Per la seva banda, els vents bufaran fluixos, de moment de mar cap a terra, i la situació marítima avui amb marejol i mar de fons a tota la costa de la comarca. De cara a demà dissabte i també diumenge, esperem que les temperatures es tornin a recuperar una mica, sobretot a les hores centrals del dia, tornarem a passar dels 30 graus i, per tant, tornarà la calor més intensa. No tant com vam tenir dimecres, per exemple, d'aquesta setmana, que van pujar les màximes fins als 35 graus, però sí que tindrem valors de 33, puntualment als 34, cap a l'interior de la comarca. Les nits continuaran relativament agradables, però de dia la temperatura pujarà, i tot això en un cap de setmana que es presenta estable i assolellat a tot el Maresme.
0: Gràcies, Quim.

Finalitzem, com sempre, l'informatiu repassant en titulars quines han estat les notícies més destacades d'aquest dia. L'Ajuntament ha adjudicat oficialment la primera beca d'investigació sobre el castell a un historiador local. La proposta, triada per unanimitat per un jurat d'especialistes, se centrarà en l'estudi de les èpoques medieval i moderna del monument per confirmar teories sorgides a les últimes excavacions. L'investigador disposa d'un termini d'un any per lliurar el treball, que podria ser publicat fins i tot en format llibre. L'ajut, dotat amb 4.000 euros, busca posar llum al passat del castell més enllà de la seva arquitectura, centrant-se en les persones que hi van habitar. I Ciutat Jardí ha recuperat la normalitat després d'un trailer de 32 metres que quedés encallat al carrer Gladiols durant hores ahir. L'operatiu per retirar el vehicle va requerir una grua especialitzada i va deixar diversos veïns bloquejats, a més de provocar danys als cables de telefonia i la xarxa elèctrica. Actualment la circulació ja està restablerta, tot i que encara es treballa per solucionar alguns problemes de connexió a la zona. I un grup de cigonyes ha fet parada a Palafolls per passar la nit enmig del seu recorregut migratori. Les aus s'han pogut observar sobrevolant el nostre poble, aprofitar les corrents d'aire calent per guanyar altures sense haver de batre les ales constantment. Aquest comportament és habitual durant les migracions entre Europa i l'Àfrica, tot i que cada vegada més exemplars es queden a la península Ibèrica. Les cigonyes busquen zones tranquil·les per descansar fins que el sol torna a escalfar el terra per reprendre el seu llarg viatge. I la Biblioteca Enric Miralles ha exhaurit en menys de 24 hores les noves bosses de lectura temàtiques per infants de fins a 10 anys. La iniciativa, que ha tingut una acollida espectacular, ofereix motxilles amb llibres, còmics i revistes sobre temes com dinosaures, cuina o l'espai. A més del material de lectura, també les bosses inclouen sorpreses i jocs preparats per la granota Enrica, qui és la mascota de la biblioteca. L'objectiu és convertir el préstec en una experiència compartida i mantenir els hàbits lectors durant les vacances d'estiu.

0: I malgrat demà han tancat un establiment de menjar ràpid per greus deficiències sanitàries. L'actuació policial va ser motivada per les reiterades queixes veïnals pel soroll i l'incompliment sistemàtic dels horaris d'obertura al carrer Abat Oliva. Durant les intervencions a l'entorn del local, la policia també ha detingut una persona que tenia un ordre d'ingrés a presó per un delicte contra la salut pública. El tancament cautelar s'ha fet efectiu aquest dilluns, després de confirmar-se les nombroses irregularitats de l'establiment. Fins aquí l'informatiu d'aquest divendres 7 d'agost del 2026. Us ha acompanyat Melina Morilla. Com sempre, gràcies per estar un dia més amb nosaltres. Com sempre, totes aquestes notícies les teniu disponibles al nostre web, a les nostres xarxes socials, que són l'Instagram, el Facebook, el canal de Telegram i també el canal de difusió de WhatsApp. Nosaltres tornem amb més informació dilluns. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
1: Dos detinguts i 3.500 plantes de marihuana comissades a Ciutat Jardí.
2: Aquesta gent necessita de tot, la roba calenta, necessita menjar, que es pot conservar.
3: Bueno, els robatoris continuen, tot el que és la Baixa Tordera.
4: El Respir tanca una setmana per una desena de contagis detectats.
1: Les obres de la canonada inicien la segona fase. A partir d'avui és quan les obres...
5: El motiu de la vaga és el calendari escolar, doncs no és cert.
1: Palafolls ja acull una vintena de refugiats ucraïnesos.
6: Per començar aquests canvis de direcció que també aniran acompanyats d'un grafiat provisional.
1: Sempre ha recelat de la presència d'aquest grup d'exlegionaris que desfilen en marxes militars uniformats i amb armes simulades.
0: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat. Cocodril Club.
7: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
0: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Busquem i triem els èxits de sempre.
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: L'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.

0: La Biblioteca Enric Miralles exhaureix en menys de 24 hores les bosses de lectura temàtiques. Aquest agost el centre ha posat en marxa una nova iniciativa per fomentar l'hàbit lector entre els infants. Es tracta de les bosses de lectura temàtiques. La proposta ha tingut una acollida molt gran, ja que totes les existències es van exhaurir entre dilluns a la tarda i dimarts al matí d'aquesta mateixa setmana. Les bosses, pensades per infants de 10 anys, fins a 10 anys, no són només un préstec de llibres convencional. Cada motxilla inclou una selecció curada de llibres, còmics i revistes sobre temes que desperten la curiositat dels més petits, com ara l'espai, la cuina, els dinosaures o el món dels còmics. A més del material de lectura, les bosses amaguen sorpreses preparades per la mascota de la biblioteca, la granota Enrica. A l'interior, les famílies hi han trobat una carta de la mascota, dibuixos per pintar, fitxes de comprensió lectora, jocs d'endevinalles amb adhesius, passatemps, com el 3 en ratlla o les 7 diferències, i fins i tot una proposta per construir un telèfon. La directora de la biblioteca, Anna Miralles, ha destacat que l'objectiu d'aquests lots és anar més enllà del simple préstec i convertir la lectura en una experiència compartida.
1: L'objectiu és que els infants trobin en la biblioteca una porta d'entrada a noves aventures i que una lectura els porti a investigar, jugar, crear i compartir moments amb la família. Perquè la lectura no s'atura quan arriben les vacances, simplement canvien de format. I la resposta de les famílies, una vegada més, ha estat espectacular. Les bosses es van posar en préstec el dilluns a la tarda i dimarts al matí ja estaven totes prestades. Aquest èxit ens fa molta, molta il·lusió i ens anima a continuar imaginant noves propostes. Perquè sempre, no?, el nostre objectiu és que la biblioteca sigui un espai viu, proper i creatiu, un lloc on sempre hi passin coses i on cada usuari pugui trobar una proposta que li desperti la curiositat.
0: Tot i que les primeres existències s'han exhaurit ràpidament, la biblioteca continua sent un espai per les famílies durant tot l'estiu. I és que Anna Miralles ha destacat com s'ofereix un ambient tranquil per mantenir els hàbits lectors adquirits durant el curs escolar.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: casa. La música que t'agrada escoltar i l'entreteniment més proper. Ràdio Palafolls.
1: Enrique Iglesias.

L'Ajuntament de Palafolls ha adjudicat oficialment la primera beca d'investigació sobre el castell a un historiador local. La proposta, triada per unanimitat per un jurat d'especialistes, se centrarà en l'estudi de les èpoques medieval i moderna del monument per confirmar teories sorgides en les últimes excavacions. L'investigador disposa d'un termini d'un any per lliurar un treball d'unes 200 pàgines que podria ser publicat en format llibre. L'ajut, dotat amb 4.000 euros, busca posar llum al passat del castell més enllà de la seva arquitectura, centrant-se en les persones que el van habitar.

Aquesta, com sempre, no és l'única notícia de la jornada d'avui. N'hi ha d'altres. Les avancem ara mateix en titulars. L'urbanització de Ciutat Jardí ha recuperat la normalitat després d'un tràiler de 32 metres que desencallat ahir al carrer Gladiols durant hores. L'operatiu per retirar el vehicle va requerir una grua especialitzada i va deixar diversos veïns bloquejats, a més de provocar danys en els cables de telefonia i de la xarxa elèctrica. La jornada es va complicar també per les fortes ventades que van fer caure un arbre i un fanal a l'entrada de la urbanització, obligant a regular el trànsit per Santa Susana. Actualment la circulació està restablerta completament, tot i que encara es treballa per solucionar alguns problemes de connexió que hi ha a la zona.

0: I parlarem de moltes més qüestions, per exemple, del nombrós grup de cigonyes que ha fet parada a Palafolls per passar la nit enmig del seu recorregut migratori cap al sud. Les aus s'han pogut veure, s'han pogut observar sobrevolant el municipi aprofitant les corrents d'aire calent per guanyar altura, sense haver de batre les ales constantment. Aquest comportament és habitual durant les migracions entre Europa i l'Àfrica, tot i que cada vegada més exemplars es queden a la península Ibèrica durant l'hivern. Les cigonyes busquen zones tranquil·les per descansar fins que el sol torna a escalfar el terra per reprendre el seu llarg viatge. I la Biblioteca Enric Miralles ha exhaurit en menys de 24 hores les noves bosses de lectura temàtiques per infants de fins a 10 anys. La iniciativa, que ha tingut una acollida espectacular, ofereix motxilles amb llibres, còmics i revistes sobre temes com dinosaures, cuina o l'espai. A més del material de lectura, les bosses inclouen sorpreses i també jocs preparats per la mascota Enrica, com fitxes de comprensió lectora o manualitats. L'objectiu, diu la directora del centre, és convertir el préstec en una experiència compartida i mantenir els hàbits lectors durant les vacances d'estiu. I avui també marxarem cap a Malgrat de Mar, on han tancat un establiment de menjar ràpid per greus deficiències sanitàries detectades en una inspecció conjunta. L'actuació policial va ser motivada per les reiterades queixes veïnals pel soroll i l'incompliment sistemàtic dels horaris d'obertura. Durant les intervencions a l'entorn del local, la policia també ha detingut una persona que tenia un ordre d'ingrés a presó per un delicte contra la salut pública. El tancament cautelar s'ha fet efectiu aquest dilluns després de confirmar-se les nombroses irregularitats administratives i higièniques de l'establiment. I pel que fa al temps, aquest divendres tornarà a estar dominat pel sol i la calor a tota la comarca. L'ambient serà assolellat durant tot el dia, tot i que apareixeran núvols alts que enteranyinaran una mica el cel. No s'esperen pluges, el vent serà lleugerament moderat, força 3 a 4 de component sud-oest. El mar estarà en estat de marejol al matí i mar de cara a la tarda. Les temperatures pujaran amb mínimes que aniran dels 22 als 26 graus i màximes que oscil·laran entre els 31 i els 35 graus. A Palafolls el cel estarà una mica ennuvolat. Les temperatures màximes tornaran a pujar fins als 34 graus i les mínimes ho faran fins als 22. Bona tarda, comencem l'informatiu d'aquest divendres 7 d'agost del 2026 i ho fem parlant de la beca d'investigació sobre el castell, perquè ja hi ha guanyador. Ha sigut un historiador local qui ha guanyat aquesta primera beca d'investigació sobre el castell del nostre municipi. L'Ajuntament ha adjudicat oficialment la primera edició de la beca d'investigació històrica Castell de Palafolls, després de la reunió d'un jurat integrat per 5 especialistes dels àmbits acadèmic i cultural. S'ha decidit per unanimitat atorgar aquest ajut a un historiador i professor d'institut del nostre municipi que ha presentat una proposta centrada en l'estudi de les èpoques medieval i moderna d'aquest monument. El regidor de Patrimoni Aleix Freixa ha subratllat la importància d'agrupar el coneixement existent en un únic document. Segons el regidor, la tria ha estat, és una garantia de qualitat perquè l'investigador guardonat ja ha guanyat beques similars en poblacions com Malgrat de Mar.
1: Ja s'ha presentat en altres beques de pobles veïns, sense anar més lluny en el poble de Malgrat, doncs també, que també realitzen una beca similar, doncs també ha estat el guanyador d'alguna de les edicions i s'hi ha publicat algun dels llibres, i per tant creiem que és una garantia de bona feina i que segur que sortirà un bon treball que ens ajudarà sobretot a posar una mica d'ordre. Hi ha vària informació, força informació dispersa per molts arxius, per molts documents, però falta que tota aquesta documentació s'aglutini en un sol estudi, en un sol treball, com a punt de partida per conèixer una mica la història i tenir-ho de forma compactada i englobada, tota la història del castell de Palafolls i del terme del castell de Palafolls.
0: La proposta busca anar més enllà de l'arquitectura per centrar-se en les persones que van habitar la fortalesa i els seus usos. L'objectiu és confirmar documentalment les teories sorgides durant les últimes excavacions arqueològiques posant llum al passat que estava amagat sota les pedres.
1: Crec que és una proposta, doncs, molt útil, perquè va de reforçar les tesis i teories que s'han anat duent a terme a l'hora de fer l'excavació arqueològica. Els arqueòlegs doncs, han pogut assenyalar i han pogut descobrir doncs, un passat que ja estava amagat sota les pedres, i el que ara es tracta doncs, és de que a nivell documental i de recerca històrica es confirmi, i, o no, però suposem que sí, que es confirmi doncs, aquestes tesis que s'han anat posant sobre la taula des del punt de vista de l'arqueologia i l'arquitectura.
0: Ara l'investigador disposa d'un termini d'un any per lliurar el treball final, que haurà d'estar redactat en català i tenir una extensió mínima de 350 caràcters, el que equival a unes 200 pàgines. La beca de caràcter bianual està dotada amb 4.000 euros, que es pagaran de forma esglaonada, un 25% inicialment, i el 75% restant un cop es validi la investigació. De cara al futur, el consistori valorarà també la possibilitat de publicar l'estudi en format llibre per divulgar-lo entre tota la ciutadania. I seguim amb altres qüestions. Ja hi ha normalitat a Ciutat Jardí després de la retirada del tràiler encallat ahir al migdia. La urbanització ja ha recuperat la normalitat després de patir ahir una jornada marcada per les complicacions de mobilitat. El tràiler de 32 metres que havia quedat encallat al carrer Gladiols ahir al migdia va ser finalment retirat durant el vespre, tot i que la zona encara pateix algunes seqüeles del sinistre i de les fortes ventades que van afectar el poble. L'operatiu per desencallar aquest vehicle va finalitzar al voltant de les 7 de la tarda, amb l'arribada d'una grua especialitzada que va poder retirar el camió. L'incident havia deixat els veïns d'un tram de carrer totalment bloquejats, sense poder entrar ni sortir de l'urbanització durant hores. A banda de l'afectació viària, el tràiler va emetre també diversos cables de telefonia, deixant una part de l'urbanització sense servei. Segons la informació actualitzada, un tècnic de telefònica ja va anar al lloc de la zona per a pujar els cables i avaluar els danys. Tot i que s'ha treballat en la reparació dels desperfectes causats pel camió, encara s'està pendent que la companyia acabi de solucionar alguns problemes de connexió que hi ha. La jornada es va complicar, però encara més a causa del temps. Pels vols de les 6 de la tarda, una ventada va fer caure un arbre i un fanal just a l'entrada de Ciutat Jardí. Aquesta nova incidència va obligar la policia a intervenir per regular el trànsit d'entrada i de sortida, que es va haver de realitzar per la zona de Santa Susana mentre gestionaven els desperfectes. Després de la retirada del vehicle, també la de l'arbre, el fanal i la neteja de la via, la circulació està restablerta ja. I parlem ara de medi ambient i d'animals, perquè avui un grup de cigonyes ha fet parada a Palafolls durant el seu viatge migratori. El cel del nostre municipi ha deixat durant les últimes hores una imatge poc habitual. Un nombrós grup de cigonyes ha escollit Palafolls per fer una parada i passar-hi la nit enmig del seu recorregut migratori. Aquest matí les aus encara s'han pogut observar sobrevolant diferents punts del poble. Amb l'augment de les temperatures, les cigonyes han anat agafant alçada abans de continuar el seu trajecte. Aquest comportament està relacionat amb la manera com es desplacen aquestes aus durant les migracions. I és que les cigonyes aprofiten les corrents d'aire calent que pugen des de terra per guanyar altura sense haver de batre constantment les ales. Després poden planar durant diversos quilòmetres fins trobar una nova columna d'aire ascendent. És per aquest motiu que acostumen a desplaçar-se principalment durant les hores de llum i quan arriba el vespre busquen zones on poder descansar fins l'endemà. Quan el sol torna a escalfar el terra i es formen noves corrents tèrmiques, reprenen el seu recorregut. La cigonya és una au migradora que tradicionalment es desplaça entre les seves zones de cria a Europa i zones més càlides del continent africà. En aquests trajectes poden arribar a recórrer milers de quilòmetres. Tot i això, els seus hàbits han anat canviant durant les últimes dècades i cada vegada hi ha més exemplars que passen l'hivern a la península Ibèrica i no continuen el recorregut fins a l'Àfrica subsahariana. Durant les èpoques migratòries també és habitual que les cigonyes es concentrin en grups nombrosos, com els que avui hem vist a Palafolls, especialment en punts on troben bones condicions per descansar o aprofitar les corrents d'aire. I marxem cap a la biblioteca, que ha exhaurit a menys de 24 hores les bosses de lectura temàtiques. Aquest mes d'agost el centre ha posat en marxa una nova iniciativa per fomentar l'hàbit lector entre els infants, les bosses de lectura temàtiques. La proposta ha tingut una acollida espectacular perquè totes les existències es van exhaurir entre el dilluns a la tarda i el dimarts al matí. Les bosses pensades per infants de fins a 10 anys no són només un préstec de llibres convencional. Cada motxilla inclou una selecció curada de llibres, còmics i revistes sobre temes que desperten la curiositat curiositat dels més petits, com l'espai, la cuina, els dinosaures o el món dels còmics. A més del material de lectura, les bosses amaguen sorpreses preparades per la mascota de la biblioteca, la granota Enrica. A l'interior, les famílies hi han trobat una carta de l'Enrica, dibuixos per pintar, fitxes de comprensió lectora, jocs d'endevinalles amb adhesius, passatemps com el 3 en ratlla o les 7 diferències i fins i tot una proposta per construir un telèfon. La directora de la biblioteca, Anna Miralles, ha destacat que l'objectiu d'aquests lots és anar més enllà del simple préstec i convertir la lectura en una experiència compartida.
2: L'objectiu és que els infants trobin en la biblioteca una porta d'entrada a noves aventures i que una lectura els porti a investigar, jugar, crear i compartir moments amb la família. Perquè la lectura no s'atura quan arriben les vacances, simplement canvien de format. I la resposta de les famílies, una vegada més, ha estat espectacular. Les bosses es van posar en préstec el dilluns a la tarda i dimarts al matí ja estaven totes prestades. Aquest èxit ens fa molta, molta il·lusió i ens anima a continuar imaginant noves propostes, perquè sempre, no?, el nostre objectiu és que la biblioteca sigui un espai viu, proper i creatiu, un lloc on sempre hi passin coses i on cada usuari pugui trobar una proposta que li desperti la curiositat.
0: Tot i que les primeres existències s'han exhaurit ràpidament, la biblioteca continua sent un espai de referència per les famílies durant l'estiu. I és que Miralles ha recordat que ofereixen un ambient tranquil per mantenir els hàbits lectors adquirits durant tot el curs escolar. I ara marxem cap a Malgrat de Mar, on han tancat un local de menjar ràpid per greus deficiències sanitàries. La policia local de Malgrat ha procedit al tancament cautelar d'un establiment de menjar ràpid situat al carrer Abat Oliva. La mesura es va fer efectiva aquest passat dilluns a la tarda, després que una inspecció detectés diverses infraccions sanitàries a l'interior del local. L'actuació policial va tenir el seu origen en les nombroses queixes dels veïns de la zona, que denunciaven problemes de convivència derivats de l'excés de sorolls i l'incompliment sistemàtic dels horaris d'obertura. Davant la situació, divendres passat, agents de la policia local i de Mossos d'Esquadra van dur a terme una inspecció conjunta al local de menjar per emportar. Allà es van confirmar les irregularitats que han acabat motivant el tancament. En el marc d'aquestes actuacions policials a l'entorn de l'establiment, la policia local també va efectuar una detenció la nit de diumenge a dilluns. Es tracta d'una persona que viu al costat del local tancat i sobre la qual pesava un ordre judicial de detenció i d'ingrés a presó per un delicte contra la salut pública.

És moment ara, en aquest punt de l'informatiu, de repassar de què parlàvem anys enrere, un dia com avui. Comencem pel 2025. Fa justament un any, la policia local interposava 27 denúncies en només un cap de setmana. Aquell cap de setmana, la policia local de Palafolls va dur a terme diversos controls en diverses zones del nostre poble. Concretament, se n'han fet 3, 2 a l'entrada de Sant Genís i una a la carretera d'accés a la Costa Brava. En total, la policia local va interposar 27 denúncies, 5 van ser per conduir sota els efectes de les drogues, una per conducció sota els efectes de l'alcohol, una per tinença de drogues i es van posar 20 denúncies per infraccions administratives. Entre aquests hi havia algunes per conduir sense l'assegurança obligatòria, sense ITB o d'altres. A banda d'aquests controls també es va fer una altra per motocicletes. En aquest cas no va haver-hi cap denúncia. El 2021, és a dir, fa 5 anys ja, baixava el nombre d'ingressats per coronavirus als hospitals tant de Blanes com de Calella. Després de setmanes d'augment del nombre de pacients ingressats als hospitals de referència a la nostra zona per culpa del coronavirus, el recompte facilitat per la Corporació del Maresme i la Selva registrava una lleugera rebaixa dels ingressos. En aquell moment hi havia 65 persones amb Covid als hospitals de la zona. Eren 4 menys que les que hi havia aquell dilluns anterior, però encara molt lluny dels registres de feia un mes, quan no arribaven a la desena el nombre de persones amb Covid als hospitals de Blanes i Calella. I finalment, el 2016, l'ACA atribuïa la mort de peixos de la Tordera a la falta d'oxigen de l'aigua. La setmana anterior, fa 10 anys, desenes de peixos van ser trobats morts prop de la desembocadura de la Tordera. Després que els agents rurals ho comuniquessin a la regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament de Malgrat, aquests van posar-se en contacte amb l'Agència Catalana de l'Aigua, que va enviar un inspector per agafar una mostra i analitzar-la. L'ACA va descartar des d'un primer moment que les morts fos fora un abocament que hagués alterat la qualitat de l'aigua i després de l'anàlisi, tot semblava apuntar que el més probable era que fos produït per una anòxia, és a dir, una falta d'oxigen en l'aigua. Segons l'agència, la desembocadora de la Tordera s'havia convertit en una bassa sense regeneració de l'aigua. Es trobava seca 5 quilòmetres més amunt i tampoc arribava al mar, la qual cosa havia provocat un estancament sense regeneració de l'aigua. Van voler remarcar també que la bassa no tenia cap aportació d'aigua lateral ni rebia cap abocament d'aigües residuals conegut. Els peixos morts eren sobretot llises, anguiles i carpes. No van ser retirats per l'ACA perquè, segons ells, no suposaven cap risc. I, a més, la bassa es trobava en una zona maritimo-terrestre, de manera que l'administració que hi tenia competència era el Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient.

0: I ara és moment de connectar amb en Quim Serra, el nostre meteoròleg, per conèixer quina és la previsió meteorològica tant per la jornada d'avui com també pel cap de setmana. Hola, Quim, bon dia.
1: Hola, què tal? Bon dia. Ahir a la tarda vam acabar tenint xàfecs i tempestes aquí a la comarca. Unes precipitacions que en general no van ser abundants. Estem parlant de registres els més destacables cap als 15-16 litres per metre quadrat. Fins i tot en alguns punts va quedar per sota d'aquesta quantitat, però precipitacions al cap i a la fi que ja feia setmanes que no teníem. I el més important és que després d'aquestes pluges hem tingut un descens de les temperatures nocturnes. Encara per sobre dels 20 graus, moltes d'elles, sobretot a prop de la costa, però almenys amb temperatures més agradables que aquests dies passats. Avui les màximes també baixaran, tindrem un ambient agradable, podríem dir un dia típicament estiuenc, però sense una calor exagerada. Com dèiem, amb domini del sol aquest matí, aquesta tarda tornarem a veure nuvolades, tot i que, a diferència d'ahir, no esperem que arribin a deixar precipitacions. Per la seva banda, els vents bufaran fluixos, de moment de mar cap a terra, i la situació marítima avui amb marejol i mar de fons a tota la costa de la comarca. De cara a demà dissabte i també diumenge, esperem que les temperatures es tornin a recuperar una mica, sobretot a les hores centrals del dia, tornarem a passar dels 30 graus i, per tant, tornarà la calor més intensa. No tant com vam tenir dimecres, per exemple, d'aquesta setmana, que van pujar les màximes fins als 35 graus, però sí que tindrem valors de 33, puntualment als 34, cap a l'interior de la comarca. Les nits continuaran relativament agradables, però de dia la temperatura pujarà, i tot això en un cap de setmana que es presenta estable i assolellat a tot el Maresme.
0: Gràcies, Quim.

Finalitzem, com sempre, l'informatiu repassant en titulars quines han estat les notícies més destacades d'aquest dia. L'Ajuntament ha adjudicat oficialment la primera beca d'investigació sobre el castell a un historiador local. La proposta, triada per unanimitat per un jurat d'especialistes, se centrarà en l'estudi de les èpoques medieval i moderna del monument per confirmar teories sorgides a les últimes excavacions. L'investigador disposa d'un termini d'un any per lliurar el treball, que podria ser publicat fins i tot en format llibre. L'ajut, dotat amb 4.000 euros, busca posar llum al passat del castell més enllà de la seva arquitectura, centrant-se en les persones que hi van habitar. I Ciutat Jardí ha recuperat la normalitat després que un tràiler de 32 metres quedés encallat al carrer Gladiols durant hores ahir. L'operatiu per retirar el vehicle va requerir una grua especialitzada i va deixar diversos veïns bloquejats, a més de provocar danys als cables de telefonia i la xarxa elèctrica. Actualment la circulació ja està restablerta, tot i que encara es treballa per solucionar alguns problemes de connexió a la zona. I un grup de cigonyes ha fet parada a Palafolls per passar la nit enmig del seu recorregut migratori. Les aus s'han pogut observar sobrevolant el nostre poble, aprofitar les corrents d'aire calent per guanyar altures sense haver de batre les ales constantment. Aquest comportament és habitual durant les migracions entre Europa i l'Àfrica, tot i que cada vegada més exemplars es queden a la península Ibèrica. Les cigonyes busquen zones tranquil·les per descansar fins que el sol torna a escalfar el terra per reprendre el seu llarg viatge. I la Biblioteca Enric Miralles ha exhaurit en menys de 24 hores les noves bosses de lectura temàtiques per infants de fins a 10 anys. La iniciativa, que ha tingut una acollida espectacular, ofereix motxilles amb llibres, còmics i revistes sobre temes com dinosaures, cuina o l'espai. A més del material de lectura, també les bosses inclouen sorpreses i jocs preparats per la granota Enrica, qui és la mascota de la biblioteca. L'objectiu és convertir el préstec en una experiència compartida i mantenir els hàbits lectors durant les vacances d'estiu.

0: I a Malgrat de Mar han tancat un establiment de menjar ràpid per greus deficiències sanitàries. L'actuació policial va ser motivada per les reiterades queixes veïnals pel soroll i l'incompliment sistemàtic dels horaris d'obertura al carrer Abat Oliva. Durant les intervencions a l'entorn del local, la policia també ha detingut una persona que tenia un ordre d'ingrés a presó per un delicte contra la salut pública. El tancament cautelar s'ha fet efectiu aquest dilluns, després de confirmar-se les nombroses irregularitats de l'establiment. Fins aquí l'informatiu d'aquest divendres 7 d'agost del 2026. Us ha acompanyat Melina Morilla, com sempre gràcies per estar un dia més amb nosaltres. Com sempre, totes aquestes notícies les teniu disponibles al nostre web, a les nostres xarxes socials, que són l'Instagram, el Facebook, el canal de Telegram i també el canal de difusió de WhatsApp. Nosaltres tornem amb més informació dilluns. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
1: Cada cançó al seu moment.
0: Aquesta és la fórmula de Ràdio Palafolls.

0: Aquí comença
1: The Gorra Express.
0: Música, informació, concursos, premis. El The Gorra Express amb Ràdio Palafolls. Benvinguts.

0: normalitat a Ciutat Jardí després de la retirada del tràiler encallat ahir al migdia. La urbanització de Ciutat Jardí ja ha recuperat la normalitat després de patir ahir una jornada marcada per les complicacions de mobilitat. El tràiler de 32 metres que havia quedat encallat al carrer Gladiols ahir al migdia va ser finalment retirat durant el vespre, tot i que la zona encara pateix algunes seqüeles del sinistre i també de les fortes ventades que van afectar. L'operatiu per desencallar el vehicle va finalitzar al voltant de les 7 de la tarda amb l'arribada d'una grua especialitzada que va poder retirar el camió. L'incident havia deixat els veïns d'un tram del carrer totalment bloquejat, sense poder entrar ni sortir de l'urbanització durant diverses hores. A banda de l'afectació viària, el tràiler també va malmetre diversos cables de telefonia, deixant una part de l'urbanització sense servei. Segons la informació actualitzada, un tècnic de telefònica ja s'ha desplaçat a la zona per apujar aquests cables i avaluar els danys. Tot i que s'ha treballat en la reparació dels desperfectes causats pel camió, encara s'està pendent que la companyia acabi de solucionar alguns problemes de connexió. La jornada es va complicar encara més a causa del temps. Pels vols de les 6 de la tarda, una ventada va fer caure un arbre i un fanal just a l'entrada de Ciutat Jardí. Aquesta nova incidència va obligar la policia local a intervenir per regular el trànsit també d'entrada i sortida que es va haver de realitzar per la zona de Santa Susana mentre gestionaven els desperfectes. Després de la retirada del vehicle i la neteja de la via, la circulació ja està restablerta. I marxem cap a Malgrat de Mar, on han tancat un local de menjar ràpid per greus deficiències sanitàries. La policia local de Malgrat ha procedit al tancament cautelar d'un establiment de menjar ràpid situat al carrer Abat Olivà. La mesura es va fer efectiva aquest dilluns a la tarda, després que la inspecció detectés diverses infraccions sanitàries a l'interior del local. L'actuació policial va tenir el seu origen en les nombroses queixes dels veïns de la zona que denunciaven problemes de convivència, derivats de l'excés de sorolls i l'incompliment sistemàtic dels horaris d'obertura. Davant d'aquesta situació, divendres passat, a un quart d'11 de la nit, agents de la policia local i Mossos d'Esquadra van dur a terme una inspecció conjunta al local de menjar per emportar, on es van confirmar les irregularitats que han acabat motivant el tancament. En el marc d'aquestes actuacions policials a l'entorn de l'establiment, la policia també va efectuar una detenció la nit de diumenge a dilluns. Es tracta d'una persona que viu al costat del local tancat i sobre la qual pensava un ordre judicial de detenció i ingressa a la presó per un delicte contra la salut pública.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
1: Què tal si et proposo començar bé el cap de setmana jugant amb el de Gorra Express? Pots guanyar avui un important premi que ara t'explicaré. Abans hem de solucionar el repte de gorra d'ahir a la tarda, quan hi havia en joc dues entrades al Parc Aquàtic i Dofinari Marineland. El joc de taula que buscàvem era el Cluedo. Aquesta era la resposta. I una guanyadora, la Judit Taverner, que en aquest cas s'emporta dues entrades al Parc Aquàtic i Dofinari Marineland. Encarem ja la tarda d'aquest divendres i ho fem amb un nou premi amb el de Gorra Express. Avui, si jugues amb nosaltres, pots guanyar un àpat per dues persones al restaurant Balconet. Una bona ocasió, per exemple, per anar amb la persona que més estimes, no? Allò, per celebrar la nit o el migdia de l'amor dinant de franc al Balconet. Però pensant en el tema de l'amor, i què tal si viatgem una miqueta enrere? Vaja, una miqueta no, o una miqueta més, sí. Anem cap a l'època grega, l'època dels déus grecs. Perquè, atenció, aquí ve la pregunta. Avui, si vols aconseguir aquest àpat per dues persones al restaurant Balconet, ens hauràs de dir, segons la mitologia grega, qui era la deessa de l'amor. I així ho fem tot conjunt. Avui, un programa ben romàntic. Segons la mitologia grega, qui era la deessa de l'amor?
0: Ja pots participar al de Gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon. De Gorra.

0: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. Gimnàs per la gent gran. Aprofita i mou-te. Apunta't a les classes de gimnàs per la gent gran. Són gratuïtes i es fan al centre de Palafolls i al barri de Sant Lluís. Dues sessions per setmana. L'esport és sinònim de qualitat de vida, també per la gent gran. Per a inscripcions cal dirigir-se a l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Palafolls, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis. Més informació al 93 762 0043 o a palafolls.cat. L'Ajuntament al teu servei.
1: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
4: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
5: Aquest estiu, escolta el 107.7 FM i estalvia pels regals de Nadal.
6: Passa l'estiu a Ràdio Palafolls.

0: No t'ho perdis.
1: Divendres 7 d'agost, repassem les principals activitats culturals al No t'ho perdis. I de Palafolls, del nostre municipi, us volem recordar que dilluns comença una nova campanya de promoció de l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls, conjuntament amb Afic Blanes, per celebrar el Dia Mundial de la Fotografia. Haureu de trobar els diferents logos de la CEP amagats a les exposicions que trobareu als locals comercials de la CEP. Més endavant, hi haurà un sorteig de 3 xecs de compra de 100 euros per tots aquells que hagueu participat.
0: No t'ho perdis.

0: Belgrat Centre. També comptar que aquest cap de setmana hi haurà marató del Banc de Sang, serà el parc de Can Campassol, o que també comptarem amb el torneig de botifarra, que es farà a partir de 3:45 de la tarda a la Barretina Vermella. A la tarda és el torn de la trobada de gegants des de les 5 de la tarda, implantada a l'Avinguda del Bon Pastor. Ja de cara a la nit, destacarem la 29a nit de la Sardana al Parc de Can Campassol a partir de les 9 del vespre, o també el Correfoc, que començarà a 9:45 des del Camí del Pla.
1: No t'ho perdis.
0: El diumenge és el torn del 47è concurs de pintura ràpida o les matinades des de les 8 del matí. A la platja, a partir de 9:45, hi haurà xocolatada i el 29è concurs de cocous. Al matí també es farà la 29a trobada de motos antigues, que començarà a 9:45 del matí pels carrers del barri antic. I els més menuts tenen una cita amb animació infantil, guerra de colors i xaringada a la platja de Malgrat Centre a partir de 11:45. A la tarda es farà jornada lúdica per a tota la família a partir de les 3 de la tarda a l'arxiu municipal, o la 30a trobada de puntaires a partir de 4:45 de la tarda a les peixateries velles. I a la nit hi haurà cantada d'havaneres a la plaça de Xesco Boix a partir de les 10 del vespre, amb l'actuació dels grups Americanos, les Anxovetes i els Cremats.
1: No t'ho perdis.
0: Busquem més propostes culturals, anem ara fins a Pineda. Aquest vespre hi ha nova actuació musical dins l'Estiueja't. Los Mejores presentaran el millor pop espanyol a Pineda. Serà a Calvedat de Poblenou. I aquest cap de setmana, actuacions de quilòmetre zero dins l'Estiueja't a Pineda. Dissabte, amb l'actuació de The Lixeland Quartet, serà a partir de les 8 del vespre a la plaça de Sant Pere Pescador. I el diumenge, l'actuació de Gustavo Jiménez, que presenta Autores, un concert que es farà també a les 8 del vespre diumenge a la plaça del Mar. Seguim, anem fins a Pineda i destacarem la Nit Blanca de l'Atzoc, una proposta que es farà demà a partir de 9:45 del vespre al passeig de Manuel Puigvert. I repassant el cartell del NEC, apuntarem també que aquest vespre Andrea Motis actua al Far de Calella i que demà hi haurà vesprets amb la Social per majors de 30 anys.
1: No t'ho perdis.
0: De Tordera destacarem també les activitats d'estiu, entre d'altres, per exemple, avui hi ha audició de sardanes amb la Cobla Mediterrània, serà a les 10 del vespre a la plaça de l'Església, i demà dissabte, balls tradicionals, també a les 10, amb el grup de Víctor Pedrol i els acordionistes. Són activitats organitzades per l'associació La Nostra Dansa, i acabarem destacant activitats al municipi de Blanes. Aquests dies, l'associació Àmia organitza Festa Cubana. Serà fins al diumenge a partir de les 6 de la tarda a la plaça dels Països Catalans. A part, demà al passeig de dintre hi ha la proposta Liemla, que neix del treball als barris per nens i nenes a partir de 8 anys. Serà a partir de les 6 de la tarda, exhibició de circ. I posarem punt i final al No t'ho perdis d'avui, destacant audició de sardanes aquest diumenge al Banc dels Músics a partir de 8:15 del vespre. Serà el torn de la Cobla Vila de la Jonquera.
1: No t'ho perdis a Ràdio Palafolls.
2: Més informació, més música, més entreteniment. Ràdio Palafolls.

0: Posa atenció! Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
1: Què tal si et proposo començar bé el cap de setmana jugant amb el de Gorra Express? Pots guanyar avui un important premi que ara t'explicaré. Abans hem de solucionar el repte de Gorra d'ahir a la tarda, quan hi havia en joc dues entrades al Parc Aquàtic i Dofinari Marineland. El joc de taula que buscàvem era el Cluedo. Aquesta era la resposta. I una guanyadora, la Judit Taverner, que en aquest cas s'emporta dues entrades al Parc Aquàtic i Dofinari Marineland. Encarem ja la tarda d'aquest divendres i ho fem amb un nou premi amb el de Gorra Express. Avui, si jugues amb nosaltres, pots guanyar un àpat per dues persones al restaurant Balconet. Una bona ocasió, per exemple, per anar amb la persona que més estimes, no? Allò, per celebrar la nit o el migdia de l'amor dinant de franc al Balconet. Però pensant en el tema de l'amor, i què tal si viatgem una miqueta enrere? Vaja, una miqueta no, o una miqueta més. Sí, anem cap a l'època grega, l'època dels déus grecs. Perquè, atenció, aquí ve la pregunta. Avui, si vols aconseguir aquest àpat per dues persones al restaurant Balconet, ens hauràs de dir, segons la mitologia grega, qui era la deessa de l'amor. I així ho fem tot conjunt. Avui, un programa ben romàntic. Segons la mitologia grega, qui era la deessa de l'amor?
0: Ja pots participar al de Gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.
2: De Gorra Express.
3: Quatre hores de música sense interrupcions. L'entreteniment que t'interessa i els premis més refrescants. Cada tarda. De 4 a 8 a Ràdio Palafolls i a radiopalafolls.cat.
4: Gaudeix de l'estiu. Cada dia amb Ràdio Palafolls.

0: Bars, ferreteries, lampisteries...
1: A Palafolls hi tenim de tot.
0: Objectes de regal, roba íntima...
1: Per què marxar a fora?
0: Carnisseries, forns de pa...
1: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
0: Dolços, restaurants...
1: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
0: Fusteries...
1: I de Ràdio Palafolls.
0: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies, botigues de...
2: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
3: Deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent.

0: Un historiador local ha guanyat la primera beca d'investigació sobre el castell de Palafolls. L'Ajuntament ha adjudicat oficialment la primera edició de la beca d'investigació històrica Castell de Palafolls, després de la reunió del jurat integrat per 5 especialistes dels àmbits acadèmic i cultural. S'ha decidit per unanimitat atorgar aquest ajut a un historiador i professor d'institut del nostre municipi, que ha presentat una proposta centrada en l'estudi de les èpoques medieval i moderna d'aquest monument. El regidor de Patrimoni, Aleix Freixa, ha subratllat la importància d'agrupar el coneixement existent en un únic document. Segons el regidor, la tria és una garantia de qualitat, perquè l'investigador guardonat ja ha guanyat altres beques similars en poblacions com Malgrat de Mar.
1: Ja s'ha presentat en altres beques de pobles veïns, sense anar més lluny, en el poble de Malgrat, doncs, també, que també realitzen una beca similar, doncs, també ha estat el guanyador d'alguna de les edicions i s'hi ha publicat algun dels llibres, i per tant creiem que és una garantia de bona feina i que segur que sortirà un bon treball que ens ajudarà sobretot a posar una mica d'ordre. Hi ha vària informació, força informació dispersa per molts arxius, per molts documents, però falta que tota aquesta documentació s'aglutini en un sol estudi, en un sol treball, com a punt de partida per conèixer una mica la història i tenir-ho de forma compactada i englobada, tota la història del castell de Palafolls i del terme del castell de Palafolls.
0: La proposta busca anar més enllà de l'arquitectura per centrar-se en les persones que van habitar la fortalesa i els seus usos. L'objectiu és confirmar documentalment les teories sorgides durant les últimes excavacions arqueològiques, posant llum al passat que estava amagat sota les pedres.
1: Crec que és una proposta, doncs, molt útil, perquè va de reforçar les tesis i teories que s'han anat duent a terme a l'hora de fer l'excavació arqueològica. Els arqueòlegs, doncs, han pogut assenyalar i han pogut descobrir, doncs, un passat que ja estava amagat sota les pedres, i el que ara es tracta, doncs, és de que a nivell documental i de recerca històrica es confirmi, i o no, però suposem que sí, que es confirmi, doncs, aquestes tesis que s'han anat posant sobre la taula des del punt de vista de l'arqueologia i l'arquitectura.
0: L'investigador disposa d'un termini d'un any per lliurar el treball final, que haurà d'estar redactat en català i tenir una extensió mínima de 350.000 caràcters, el que equival a unes 200 pàgines. La beca de caràcter bianual està dotada amb 4.000 euros, que es pagaran de forma esglaonada, un 25% inicialment i el 75% restant un cop es validi la investigació final. De cara al futur, el consistori valorarà la possibilitat de publicar l'estudi en forma llibre per divulgar-lo entre la ciutadania.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Posa atenció, aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
1: Què tal si et proposo començar bé el cap de setmana jugant amb el de gorra express? Pots guanyar avui un important premi que ara t'explicaré. Abans hem de solucionar el repte de gorra d'ahir a la tarda quan hi havia en joc dues entrades al Parc Aquàtic i Dofinari Marineland. El joc de taula que buscàvem era el Cluedo. Aquesta era la resposta i una guanyadora, la Judit Taverner, que en aquest cas s'emporta dues entrades al Parc Aquàtic i Dofinari Marineland. Encarem ja la tarda d'aquest divendres i ho fem amb un nou premi amb el de gorra express. Avui, si jugues amb nosaltres, pots guanyar un àpat per dues persones al restaurant Balconet. Una bona ocasió, per exemple, per anar amb la persona que més estimes, no? Allò, per celebrar la nit o el migdia de l'amor dinant de franc al Balconet. Però pensant en el tema de l'amor, i què tal si viatgem una miqueta enrere? Vaja, una miqueta no, o una miqueta més, una miqueta més. Sí, anem cap a l'època grega, l'època dels déus grecs. Perquè, atenció, aquí ve la pregunta. Avui, si vols aconseguir aquest àpat per dues persones al restaurant Balconet, ens hauràs de dir, segons la mitologia grega, qui era la deessa de l'amor. I així ho fem tot conjunt. Avui, un programa ben romàntic. Segons la mitologia grega, qui era la deessa de l'amor?
2: Enamorada! Ja pots participar al de gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon. Enamorada!

0: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon del cap de salut de Malgrat de Mar és el 93 761 9500. 93 761 9500. Tingues sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
1: Vols saber el que passa a Palafolls d'una manera àgil, ràpida, immediata i veraç?
2: Apunta't al canal de WhatsApp de Ràdio Palafolls.
1: Clica a l'enllaç que trobaràs a radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a l'apartat de canals de l'APP.
2: Sigues el primer a saber què passa al municipi.
1: Un servei dels serveis informatius de Ràdio Palafolls.
3: Busques la millor manera de fer conèixer el teu negoci?
4: Aposta per la proximitat, la flexibilitat i la repercussió de Ràdio Palafolls. 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. A què esperes? Truca al 93 761 4701 o visita radiopalafolls.cat.
5: Busquem i triem els èxits de sempre.
6: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat.
5: L'actualitat musical per a tu.
6: Ràdio Palafolls.

0: Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
1: Què tal si et proposo començar bé el cap de setmana jugant amb el de Gorra Express? Pots guanyar avui un important premi que ara t'explicaré. Abans hem de solucionar el repte de Gorra d'ahir a la tarda, quan hi havia en joc dues entrades al Parc Aquàtic i Dofinari Marineland. El joc de taula que buscàvem era el Cluedo. Aquesta era la resposta. I una guanyadora, la Judit Taverner, que en aquest cas s'emporta dues entrades al Parc Aquàtic i Dofinari Marineland. Encarem ja la tarda d'aquest divendres i ho fem amb un nou premi amb el de Gorra Express. Avui, si jugues amb nosaltres, pots guanyar un àpat per dues persones al restaurant Balconet. Una bona ocasió, per exemple, per anar amb la persona que més estimes, no? Allò, per celebrar la nit o el migdia de l'amor dinant de franc al Balconet. Però pensant en el tema de l'amor, i què tal si viatgem una miqueta enrere? Vaja, una miqueta no, o una miqueta més, una miqueta més. Sí, anem cap a l'època grega, l'època dels déus grecs. Perquè, atenció, aquí ve la pregunta. Avui, si vols aconseguir aquest àpat per dues persones al restaurant Balconet, ens hauràs de dir, segons la mitologia grega, qui era la deessa de l'amor. I així ho fem tot conjunt. Avui, un programa ben romàntic. Segons la mitologia grega, qui era la deessa de l'amor?
0: Ja pots participar al de Gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607-64-65-66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607-64-65-66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.

0: 608-74-0404. Anota el telèfon de la policia local de Palafolls. 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. Per a qualsevol incidència o emergència, 608-74-0404. Per notificar moviments sospitosos, per fer denúncies o per sol·licitar la presència policial, 608-74-0404 o el 112.
1: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: La Biblioteca Enric Miralles exhaureix en menys de 24 hores les bosses de lectura temàtiques. Aquest agost el centre ha posat en marxa una nova iniciativa per fomentar l'hàbit lector entre els infants. Es tracta de les bosses de lectura temàtiques. La proposta ha tingut una acollida molt gran, ja que totes les existències es van exhaurir entre dilluns a la tarda i dimarts al matí d'aquesta mateixa setmana. Les bosses, pensades per infants de 10 anys, fins a 10 anys, no són només un préstec de llibres convencional. Cada motxilla inclou una selecció curada de llibres, còmics i revistes sobre temes que desperten la curiositat dels més petits, com ara l'espai, la cuina, els dinosaures o el món dels còmics. A més del material de lectura, les bosses amaguen sorpreses preparades per la mascota de la biblioteca, la granota Enrica. A l'interior, les famílies hi han trobat una carta de la mascota, dibuixos per pintar, fitxes de comprensió lectora, jocs d'endevinalles amb adhesius, passatemps, com el 3 en ratlla o les 7 diferències, i fins i tot una proposta per construir un telèfon. La directora de la biblioteca, Anna Miralles, ha destacat que l'objectiu d'aquests lots és anar més enllà del simple préstec i convertir la lectura en una experiència compartida.
1: L'objectiu és que els infants trobin en la biblioteca una porta d'entrada a noves aventures i que una lectura els porti a investigar, jugar, crear i compartir moments amb la família. Perquè la lectura no s'atura quan arriben les vacances, simplement canvien de format. I la resposta de les famílies, una vegada més, ha estat espectacular. Les bosses es van posar en préstec el dilluns a la tarda i dimarts al matí ja estaven totes prestades. Aquest èxit ens fa molta, molta il·lusió i ens anima a continuar imaginant noves propostes. Perquè sempre, no?, el nostre objectiu és que la biblioteca sigui un espai viu, proper i creatiu, un lloc on sempre hi passin coses i on cada usuari pugui trobar una proposta que li desperti la curiositat.
0: Tot i que les primeres existències s'han exhaurit ràpidament, la biblioteca continua sent un espai per les famílies durant tot l'estiu. I és que Anna Miralles ha destacat com s'ofereix un ambient tranquil per mantenir els hàbits lectors adquirits durant el curs escolar.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
1: Què tal si et proposo començar bé el cap de setmana jugant amb el de gorra express? Pots guanyar avui un important premi que ara t'explicaré. Abans hem de solucionar el repte de gorra d'ahir a la tarda quan hi havia en joc dues entrades al Parc Aquàtic i Dofinari Marineland. El joc de taula que buscàvem era el Cluedo. Aquesta era la resposta i una guanyadora, la Judit Taverner, que en aquest cas s'emporta dues entrades al Parc Aquàtic i Dofinari Marineland. Encarem ja la tarda d'aquest divendres i ho fem amb un nou premi amb el de gorra express. Avui, si jugues amb nosaltres, pots guanyar un àpat per dues persones al restaurant Balconet. Una bona ocasió, per exemple, per anar amb la persona que més estimes, no? Allò, per celebrar la nit o el migdia de l'amor dinant de franc al Balconet. Però pensant en el tema de l'amor, i què tal si viatgem una miqueta enrere? Vaja, una miqueta no, o una miqueta més. Sí, anem cap a l'època grega, l'època dels déus grecs. Perquè, atenció, aquí ve la pregunta. Avui, si vols aconseguir aquest àpat per dues persones al restaurant Balconet, ens hauràs de dir, segons la mitologia grega, qui era la deessa de l'amor. I així ho fem tot conjunt. Avui, un programa ben romàntic. Segons la mitologia grega, qui era la deessa de l'amor?
0: Ja pots participar al de gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.
2: De gorra express.
3: Cada dia, de dilluns a divendres, participa al de gorra i guanya un munt de premis. Vols amb ultralleugers, entrades a parcs aquàtics, al cinema, a spas, dinars i sopars en diferents restaurants i vals de descomptes pels comerços de Palafolls. Gaudeix de l'estiu sense pagar ni un euro. Participa al de gorra de Ràdio Palafolls.

0: bars, ferreteries, lampisteries...
1: A Palafolls hi tenim de tot.
0: Objectes de regal, roba íntima...
1: Per què marxar a fora?
0: Carnisseries, forns de pa...
1: Compra aquí. Fruiteries, entre tots, fem Palafolls.
0: Dolços, restaurants...
1: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
0: Fusteries...
1: I de Ràdio Palafolls.
0: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies...
2: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.
3: A Ràdio Palafolls la informació és el primer.
4: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
5: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost tenim incorporat dos agents.
6: Recuperat un rellotge valorat, de fet, amb 34.700 euros de la marca Rolex.
7: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
8: El xef palafollenc Raül Lopera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
9: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequible.
10: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder intervenir el vehicle.
11: Avançar les eleccions no són bones notícies.
12: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
13: Aquesta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle.
2: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
14: Els èxits musicals des dels 70 i fins l'actualitat. Dia i nit a Ràdio Palafolls 107.7.

0: No t'ho perdis.
1: Divendres 7 d'agost repassem les principals activitats culturals al No t'ho perdis. I de Palafolls del nostre municipi us volem recordar que dilluns comença una nova campanya de promoció de l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls conjuntament amb Afic Blanes per celebrar el Dia Mundial de la Fotografia. Haureu de trobar els diferents logos de la CEP amagats a les exposicions que trobareu als locals comercials de la CEP. Més endavant hi haurà un sorteig de 3 xecs de compra de 100 euros per tots aquells que hagueu participat.
0: No t'ho perdis.
1: Busquem més activitats culturals, anem fins a Malgrat de Mar, amb un dia intens i un cap de setmana encara intens de festa major. Entre d'altres, avui, per exemple, hi haurà Festa Holi a partir de les 5 de la tarda a la plaça Xesco Boix, organitzat per el Club Patí Malgrat. El sopar popular que es farà avui al Parc Francesc Macià també començarà a les 8 del vespre, però destacarem que després d'aquest sopar hi haurà el pregó a partir de les 10 del vespre, també al Parc Francesc Macià, a càrrec del GEM, i després l'actuació del grup Teatre Germanor, que oferirà el musical Broadway Sun Rock. Tot seguit, actuació de DJ. Les propostes continuen al cap de setmana. Per exemple, demà hi haurà taller i volada d'estels des de les 9 del matí a la platja de Malgrat Centre. També comptar que aquest cap de setmana hi haurà marató del Banc de Sang, serà el parc de Can Campassol, o que també comptarem amb el torneig de botifarra, que es farà a partir de 3:45 de la tarda a la Barretina Vermella. A la tarda és el torn de la trobada de gegants des de les 5 de la tarda, implantada a l'Avinguda del Bon Pastor. Ja de cara a la nit, destacarem la 29a nit de la Sardana al Parc de Can Campassol a partir de les 9 del vespre, o també el Correfoc, que començarà a 9:45 des del Camí del Pla.
0: No t'ho perdis.
1: El diumenge és el torn del 47è concurs de pintura ràpida o les matinades des de les 8 del matí. A la platja, a partir de 9:45, hi haurà xocolatada i el 29è concurs de cocous. Al matí també

0: vespre hi ha nova actuació musical dins l'Estiueja. Los Mejores presentaran el millor pop espanyol a Pineda. Serà a Calvedat de Poblenou. I aquest cap de setmana, actuacions de quilòmetre zero dins l'Estiueja de Pineda. Dissabte, amb l'actuació de The Lixeran Quartet, serà a partir de les 8 del vespre a la plaça de Sant Pere Pescador. I el diumenge, l'actuació de Gustavo Jiménez, que presenta Autores. Un concert que es farà també a les 8 del vespre, diumenge, a la plaça del Mar. Seguim, anem fins a Pineda i destacarem la Nit Blanca de l'Atzoc, una proposta que es farà demà a partir de 8:45 del vespre al passeig de Manuel Puigvert. I repassant el cartell del NEC, apuntarem també que aquest vespre Andrea Motis actua al Far de Calella i que demà hi haurà vesprets amb la Social per majors de 30 anys.
1: No t'ho perdis.
0: De Tordera destacarem també les activitats d'estiu, entre d'altres, per exemple, avui hi ha audició de sardanes amb la Copla Mediterrània, serà a les 10 del vespre a la plaça de l'Església i demà dissabte, balls tradicionals, també a les 10, amb el grup de Víctor Pedrol i els acordionistes. Són activitats organitzades per l'associació La Nostra Dansa i acabarem destacant activitats al municipi de Blanes. Aquests dies l'associació Àmia organitza Festa Cubana. Serà fins al diumenge a partir de les 6 de la tarda a la plaça dels Països Catalans. A part demà al passeig de dintre hi ha la proposta Liemla, que neix del treball als barris per nens i nenes a partir de 8 anys. Serà a partir de les 6 de la tarda, exhibició de circ. I posarem punt i final al No t'ho perdis d'avui, destacant audició de sardanes aquest diumenge al Banc dels Músics a partir de 7:45 del vespre. Serà el torn de la Copla Vila de la Jonquera.
1: No t'ho perdis a Ràdio Palafolls.
2: Més informació, més música, més entreteniment. Ràdio Palafolls.

0: La Guerra Express. Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
1: Què tal si et proposo començar bé el cap de setmana jugant amb el de Gorra Express? Pots guanyar avui un important premi que ara t'explicaré. Abans hem de solucionar el repte de gorra d'ahir a la tarda, quan hi havia en joc dues entrades al Parc Aquàtic i Dofinari Marineland. El joc de taula que buscàvem era el Cluedo. Aquesta era la resposta. I una guanyadora, la Judit Taverner, que en aquest cas s'emporta dues entrades al Parc Aquàtic i Dofinari Marineland. Encarem ja la tarda d'aquest divendres i ho fem amb un nou premi amb el de Gorra Express. Avui, si jugues amb nosaltres, pots guanyar un àpat per dues persones al restaurant Balconet. Una bona ocasió, per exemple, per anar amb la persona que més estimes, no? Allò, per celebrar la nit o el migdia de l'amor dinant de franc al Balconet. Però pensant en el tema de l'amor, i què tal si viatgem una miqueta enrere? Vaja, una miqueta no, o una miqueta més, una miqueta més. Sí, anem cap a l'època grega, l'època dels déus grecs. Perquè, atenció, aquí ve la pregunta. Avui, si vols aconseguir aquest àpat per dues persones al restaurant Balconet, ens hauràs de dir, segons la mitologia grega, qui era la deessa de l'amor. I així ho fem tot conjunt. Avui, un programa ben romàntic. Segons la mitologia grega, qui era la deessa de l'amor?
0: Enamorada! Ja pots participar al de Gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.

0: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. Sala d'exposicions del Música i Dansa.
1: El MIT no és només la nostra escola municipal de música i dansa. També és la sala d'exposicions més dinàmica del nostre municipi. Cada mes, les parets de la nau central acullen exposicions de fotografies, pintures i escultures obertes a tothom i gratuïtes. Totes les exposicions es poden visitar de 5 de la tarda fins a les 10 del vespre. El MIT és també el Centre Cultural de Palafolls. Ens trobaràs a la plaça del Fòrum Palatiolo. Més informació al 93 762 0043
0: o a palafolls.cat.
1: L'Ajuntament al teu servei.
2: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
3: T'has perdut algun programa de Ràdio Palafolls? Connecta't a lacarta.radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a la teva aplicació de podcast habitual i podràs recuperar tots els programes de la ràdio. Segueix-nos on vulguis, com vulguis i quan vulguis. Ara més fàcil a lacarta.radiopalafolls.cat.

0: Normalitat a Ciutat Jardí després de la retirada del tràiler encallat ahir al migdia. La urbanització de Ciutat Jardí ja ha recuperat la normalitat després de patir ahir una jornada marcada per les complicacions de mobilitat. El tràiler de 32 metres que havia quedat encallat al carrer Gladiols ahir al migdia va ser finalment retirat durant el vespre, tot i que la zona encara pateix algunes seqüeles del sinistre i també de les fortes ventades que van afectar. L'operatiu per desencallar el vehicle va finalitzar al voltant de les 7 de la tarda amb l'arribada d'una grua especialitzada que va poder retirar el camió. L'incident havia deixat els veïns d'un tram del carrer totalment bloquejat, sense poder entrar ni sortir de l'urbanització durant diverses hores. A banda de l'afectació viària, el tràiler també va malmetre diversos cables de telefonia, deixant una part de l'urbanització sense servei. Segons la informació actualitzada, un tècnic de Telefònica ja s'ha desplaçat a la zona per a pujar aquests cables i avaluar els danys. Tot i que s'ha treballat en la reparació dels desperfectes causats pel camió, encara s'està pendent que la companyia acabi de solucionar alguns problemes de connexió. La jornada es va complicar encara més a causa del temps. Pels vols de les 6 de la tarda, una ventada va fer caure un arbre i un fanal just a l'entrada de Ciutat Jardí. Aquesta nova incidència va obligar la policia local a intervenir per regular el trànsit també d'entrada i sortida que es va haver de realitzar per la zona de Santa Susana mentre gestionaven els desperfectes. Després de la retirada del vehicle i la neteja de la via, la circulació ja està restablerta. I marxem cap a Malgrat de Mar, on han tancat un local de menjar ràpid per greus deficiències sanitàries. La policia local de Malgrat ha procedit al tancament cautelar d'un establiment de menjar ràpid situat al carrer Abat Olivà. La mesura es va fer efectiva aquest dilluns a la tarda, després que la inspecció detectés diverses infraccions sanitàries a l'interior del local. L'actuació policial va tenir el seu origen en les nombroses queixes dels veïns de la zona que denunciaven problemes de convivència derivats de l'excés de sorolls i l'incompliment sistemàtic dels horaris d'obertura. Davant d'aquesta situació, divendres passat, a un quart d'11 de la nit, agents de la policia local i Mossos d'Esquadra van dur a terme una inspecció conjunta al local de menjar per emportar, on es van confirmar les irregularitats que han acabat motivant el tancament. En el marc d'aquestes actuacions policials a l'entorn de l'establiment, la policia també va efectuar una detenció la nit de diumenge a dilluns. Es tracta d'una persona que viu al costat del local tancat i sobre la qual pensava un ordre judicial de detenció i ingrés a la presó per un delicte contra la salut pública.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
1: Què tal si et proposo començar bé el cap de setmana jugant amb el de gorra express? Pots guanyar avui un important premi que ara t'explicaré. Abans hem de solucionar el repte de gorra d'ahir a la tarda, quan hi havia en joc dues entrades al Parc Aquàtic i Dofinari Marineland. El joc de taula que buscàvem era el Cluedo. Aquesta era la resposta. I una guanyadora, la Judit Taverner, que en aquest cas s'emporta dues entrades al Parc Aquàtic i Dofinari Marineland. Encarem ja la tarda d'aquest divendres i ho fem amb un nou premi amb el de gorra express. Avui, si jugues amb nosaltres, pots guanyar un àpat per dues persones al restaurant Balconet. Una bona ocasió, per exemple, per anar amb la persona que més estimes, no? Allò, per celebrar la nit o el migdia de l'amor dinant de franc al Balconet. Però pensant en el tema de l'amor, i què tal si viatgem una miqueta enrere? Vaja, una miqueta no, o una miqueta més, una miqueta més. Sí, anem cap a l'època grega, l'època dels déus grecs. Perquè, atenció, aquí ve la pregunta. Avui, si vols aconseguir aquest àpat per dues persones al restaurant Balconet, ens hauràs de dir, segons la mitologia grega, qui era la deessa de l'amor. I així ho fem tot conjunt. Avui, un programa ben romàntic. Segons la mitologia grega, qui era la deessa de l'amor?
2: Ja pots participar al de gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon. Enamorada.

0: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon que heu de marcar per qualsevol emergència és el 112.
1: 112.
0: Tingues sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
2: Bars, ferreteries, lampisteries...
0: A Palafolls hi tenim de tot.
2: Objectes de regal, roba íntima...
0: Per què marxar a fora?
2: Carnisseries, forns de pa...
0: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
2: Dolços, restaurants...
0: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
2: Fusteries...
0: I de Ràdio Palafolls.
2: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies, botigues de...
3: Deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent.

0: La Guerra Express. Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
1: Què tal si et proposo començar bé el cap de setmana jugant amb el de Gorra Express? Pots guanyar avui un important premi que ara t'explicaré. Abans hem de solucionar el repte de gorra d'ahir a la tarda, quan hi havia en joc dues entrades al Parc Aquàtic i Dofinari Marineland. El joc de taula que buscàvem era el Cluedo. Aquesta era la resposta. I una guanyadora, la Judit Taverner, que en aquest cas s'emporta dues entrades al Parc Aquàtic i Dofinari Marineland. Encarem ja la tarda d'aquest divendres i ho fem amb un nou premi amb el de Gorra Express. Avui, si jugues amb nosaltres, pots guanyar un àpat per dues persones al restaurant Balconet. Una bona ocasió, per exemple, per anar amb la persona que més estimes, no? Allò, per celebrar la nit o el migdia de l'amor dinant de franc al Balconet. Però pensant en el tema de l'amor, i què tal si viatgem una miqueta enrere? Vaja, una miqueta no, o una miqueta més, una miqueta més. Sí, anem cap a l'època grega, l'època dels déus grecs. Perquè, atenció, aquí ve la pregunta. Avui, si vols aconseguir aquest

0: tapa't per dues persones al restaurant Balconet, ens hauràs de dir, segons la mitologia grega, qui era la deessa de l'amor. I així ho fem tot conjunt. Avui, un programa ben romàntic. Segons la mitologia grega, qui era la deessa de l'amor?
1: Ja pots participar al de gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.

0: Connecta't amb l'Ajuntament de Palafolls. Busca'ns al Facebook, segueix-nos al Twitter i connecta't a palafolls.cat, el portal de l'Ajuntament a internet. Informació municipal, tràmits en línia, administració electrònica, ordenances, equipaments i serveis, l'agenda cultural i totes les regidories al teu abast. Estiga sempre al dia. Connecta amb l'Ajuntament de Palafolls.
1: Vols saber el que passa a Palafolls d'una manera àgil, ràpida, immediata i veraç?
2: Apunta't al canal de WhatsApp de Ràdio Palafolls.
1: Clica a l'enllaç que trobaràs a radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a l'apartat de canals de l'APP.
2: Sigues el primer a saber què passa al municipi.
1: Un servei dels serveis informatius de Ràdio Palafolls.
3: A Ràdio Palafolls la informació és el primer.
4: Dos detinguts i 3.500 plantes de marihuana comissades a Ciutat Jardí.
5: Aquesta gent necessita de tot, la roba calenta, necessita menjar, que es pot conservar.
6: Bueno, els robatoris continuen, tot el que és la Baixa Tordera.
7: El Respir tanca una setmana per una desena de contagis detectats.
4: Les obres de la canonada inicien la segona fase. A partir d'avui és quan les obres...
8: El motiu de la vaga és el calendari escolar, doncs no és cert.
4: Palafolls ja acull una vintena de refugiats ucraïnesos. Ahir,
9: per començar aquests canvis de direcció que també aniran acompanyats d'un grafiat provisional.
4: Sempre ha recelat de la presència d'aquest grup d'exlegionaris que desfilen en marxes militars uniformats i amb armes simulades.
3: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.

0: tanquem la parada del Degorra Express d'avui. Ens hi tornem a posar dilluns. Que vagi bé, bon cap de setmana. Adéu-siau. Degorra Express. Música sense interrupcions.
1: Ràdio Palafolls, informatiu vespre. Edita i presenta Melina Morilla.

L'Ajuntament de Palafolls ha adjudicat oficialment la primera beca d'investigació sobre el castell a un historiador local. La proposta, triada per unanimitat per un jurat d'especialistes, se centrarà en l'estudi de les èpoques medieval i moderna del monument per confirmar teories sorgides en les últimes excavacions. L'investigador disposa d'un termini d'un any per lliurar un treball d'unes 200 pàgines que podria ser publicat en format llibre. L'ajut, dotat amb 4.000 euros, busca posar llum al passat del castell més enllà de la seva arquitectura, centrant-se en les persones que el van habitar.

Aquesta, com sempre, no és l'única notícia de la jornada d'avui. N'hi ha d'altres. Les avancem ara mateix en titulars. La urbanització de Ciutat Jardí ha recuperat la normalitat després que un tràiler de 32 metres quedés encallat ahir al carrer Gladiols durant hores. L'operatiu per retirar el vehicle va requerir una grua especialitzada i va deixar diversos veïns bloquejats, a més de provocar danys en els cables de telefonia i de la xarxa elèctrica. La jornada es va complicar també per les fortes ventades que van fer caure un arbre i un fanal a l'entrada de la urbanització, obligant a regular el trànsit per Santa Susana. Actualment la circulació està restablerta completament, tot i que encara es treballa per solucionar alguns problemes de connexió que hi ha a la zona.

0: I parlarem de moltes més qüestions, per exemple, del nombrós grup de cigonyes que ha fet parada a Palafolls per passar la nit enmig del seu recorregut migratori cap al sud. Les aus s'han pogut veure, s'han pogut observar sobrevolant el municipi aprofitant les corrents d'aire calent per guanyar altura, sense haver de batre les ales constantment. Aquest comportament és habitual durant les migracions entre Europa i l'Àfrica, tot i que cada vegada més exemplars es queden a la península Ibèrica durant l'hivern. Les cigonyes busquen zones tranquil·les per descansar fins que el sol torna a escalfar el terra per reprendre el seu llarg viatge. I la Biblioteca Enric Miralles ha exhaurit en menys de 24 hores les noves bosses de lectura temàtiques per infants de fins a 10 anys. La iniciativa, que ha tingut una acollida espectacular, ofereix motxilles amb llibres, còmics i revistes sobre temes com dinosaures, cuina o l'espai. A més del material de lectura, les bosses inclouen sorpreses i també jocs preparats per la mascota Enrica, com fitxes de comprensió lectora o manualitats. L'objectiu, diu la directora del centre, és convertir el préstec en una experiència compartida i mantenir els hàbits lectors durant les vacances d'estiu. I avui també marxarem cap a Malgrat de Mar, on han tancat un establiment de menjar ràpid per greus deficiències sanitàries detectades en una inspecció conjunta. L'actuació policial va ser motivada per les reiterades queixes veïnals pel soroll i l'incompliment sistemàtic dels horaris d'obertura. Durant les intervencions a l'entorn del local, la policia també ha detingut una persona que tenia un ordre d'ingrés a presó per un delicte contra la salut pública. El tancament cautelar s'ha fet efectiu aquest dilluns després de confirmar-se les nombroses irregularitats administratives i higièniques de l'establiment. I pel que fa al temps, aquest divendres tornarà a estar dominat pel sol i la calor a tota la comarca. L'ambient serà assolellat durant tot el dia, tot i que apareixeran núvols alts que enteranyinaran una mica el cel. No s'esperen pluges, el vent serà lleugerament moderat, força 3 a 4 de component sud-oest. El mar estarà en estat de marejol al matí i mar de cara a la tarda. Les temperatures pujaran amb mínimes que aniran dels 22 als 26 graus i màximes que oscil·laran entre els 31 i els 35 graus. A Palafolls el cel estarà una mica ennuvolat. Les temperatures màximes tornaran a pujar fins als 34 graus i les mínimes ho faran fins als 22. Bona tarda, comencem l'informatiu d'aquest divendres 7 d'agost del 2026 i ho fem parlant de la beca d'investigació sobre el castell, perquè ja hi ha guanyador. Ha sigut un historiador local qui ha guanyat aquesta primera beca d'investigació sobre el castell del nostre municipi. L'Ajuntament ha adjudicat oficialment la primera edició de la beca d'investigació històrica Castell de Palafolls, després de la reunió d'un jurat integrat per 5 especialistes dels àmbits acadèmic i cultural. S'ha decidit per unanimitat atorgar aquest ajut a un historiador i professor d'institut del nostre municipi que ha presentat una proposta centrada en l'estudi de les èpoques medieval i moderna d'aquest monument. El regidor de Patrimoni Aleix Freixa ha subratllat la importància d'agrupar el coneixement existent en un únic document. Segons el regidor, la tria ha estat, és una garantia de qualitat perquè l'investigador guardonat ja ha guanyat beques similars en poblacions com Malgrat de Mar.
1: Ja s'ha presentat en altres beques de pobles veïns, sense anar més lluny en el poble de Malgrat, doncs també, que també realitzen una beca similar, doncs també ha estat el guanyador d'alguna de les edicions i s'hi ha publicat algun dels llibres, i per tant creiem que és una garantia de bona feina i que segur que sortirà un bon treball que ens ajudarà sobretot a posar una mica d'ordre. Hi ha varia informació, força informació dispersa per molts arxius, per molts documents, però falta que tota aquesta documentació s'aglutini en un sol estudi, en un sol treball, com a punt de partida per conèixer una mica la història i tenir-ho de forma compactada i englobada, tota la història del castell de Palafolls i del terme del castell de Palafolls.
0: La proposta busca anar més enllà de l'arquitectura per centrar-se en les persones que van habitar la fortalesa i els seus usos. L'objectiu és confirmar documentalment les teories sorgides durant les últimes excavacions arqueològiques, posant llum al passat que estava amagat sota les pedres.
1: Crec que és una proposta, doncs, molt útil, perquè va de reforçar les tesis i teories que s'han anat duent a terme a l'hora de fer l'excavació arqueològica. Els arqueòlegs doncs, han pogut assenyalar i han pogut descobrir doncs, un passat que ja estava amagat sota les pedres, i el que ara es tracta doncs, és de que a nivell documental i de recerca històrica es confirmi, i, o no, però suposem que sí, que es confirmi doncs, aquestes tesis que s'han anat posant sobre la taula des del punt de vista de l'arqueologia i l'arquitectura.
0: Ara l'investigador disposa d'un termini d'un any per lliurar el treball final, que haurà d'estar redactat en català i tenir una extensió mínima de 350 caràcters, el que equival a unes 200 pàgines. La beca de caràcter bianual està dotada amb 4.000 euros, que es pagaran de forma esglaonada, un 25% inicialment, i el 75% restant un cop es validi la investigació. De cara al futur, el consistori valorarà també la possibilitat de publicar l'estudi en format llibre per divulgar-lo entre tota la ciutadania. I seguim amb altres qüestions. Ja hi ha normalitat a Ciutat Jardí després de la retirada del tràiler encallat ahir al migdia. La urbanització ja recupera la normalitat després de patir ahir una jornada marcada per les complicacions de mobilitat. El tràiler de 32 metres que havia quedat encallat al carrer Gladiols ahir al migdia va ser finalment retirat durant el vespre, tot i que la zona encara pateix algunes seqüeles del sinistre i de les fortes ventades que van afectar el poble. L'operatiu per desencallar aquest vehicle va finalitzar al voltant de les 7 de la tarda, amb l'arribada d'una grua especialitzada que va poder retirar el camió. L'incident havia deixat els veïns d'un tram de carrer totalment bloquejats, sense poder entrar ni sortir de l'urbanització durant hores. A banda de l'afectació viària, el tràiler va emetre també diversos cables de telefonia, deixant una part de l'urbanització sense servei. Segons la informació actualitzada, un tècnic de telefònica ja va anar al lloc de la zona per a pujar els cables i avaluar els danys. Tot i que s'ha treballat en la reparació dels desperfectes causats pel camió, encara s'està pendent que la companyia acabi de solucionar alguns problemes de connexió que hi ha. La jornada es va complicar, però encara més a causa del temps. Pels vols de les 6 de la tarda, una ventada va fer caure un arbre i un fanal just a l'entrada de Ciutat Jardí. Aquesta nova incidència va obligar la policia a intervenir per regular el trànsit d'entrada i de sortida, que es va haver de realitzar per la zona de Santa Susana mentre gestionaven els desperfectes. Després de la retirada del vehicle, també la de l'arbre, el fanal i la neteja de la via, la circulació està restablerta ja. I parlem ara de medi ambient i d'animals, perquè avui un grup de cigonyes ha fet parada a Palafolls durant el seu viatge migratori. El cel del nostre municipi ha deixat durant les últimes hores una imatge poc habitual. Un nombrós grup de cigonyes ha escollit Palafolls per fer una parada i passar-hi la nit enmig del seu recorregut migratori. Aquest matí les aus encara s'han pogut observar sobrevolant diferents punts del poble. Amb l'augment de les temperatures, les cigonyes han anat agafant alçada abans de continuar el seu trajecte. Aquest comportament està relacionat amb la manera com es desplacen aquestes aus durant les migracions. I és que les cigonyes aprofiten les corrents d'aire calent que pugen des de terra per guanyar altura sense haver de batre constantment les ales. Després poden planar durant diversos quilòmetres fins trobar una nova columna d'aire ascendent. És per aquest motiu que acostumen a desplaçar-se principalment durant les hores de llum i quan arriba el vespre busquen zones on poder descansar fins l'endemà. Quan el sol torna a escalfar el terra i es formen noves corrents tèrmiques, reprenen el seu recorregut. La cigonya és una au migradora que tradicionalment es desplaça entre les seves zones de cria a Europa i zones més càlides del continent africà. En aquests trajectes poden arribar a recórrer milers de quilòmetres. Tot i això, els seus hàbits han anat canviant durant les últimes dècades i cada vegada hi ha més exemplars que passen l'hivern a la península Ibèrica i no continuen el recorregut fins a l'Àfrica subsahariana. Durant les èpoques migratòries també és habitual que les cigonyes es concentrin en grups nombrosos, com els que avui hem vist a Palafolls, especialment en punts on troben bones condicions per descansar o aprofitar les corrents d'aire. I marxem cap a la biblioteca, que ha exhaurit a menys de 24 hores les bosses de lectura temàtiques. Aquest mes d'agost el centre ha posat en marxa una nova iniciativa per fomentar l'hàbit lector entre els infants, les bosses de lectura temàtiques. La proposta ha tingut una acollida espectacular perquè totes les existències es van exhaurir entre el dilluns a la tarda i el dimarts al matí. Les bosses pensades per infants de fins a 10 anys no són només un préstec de llibres convencional. Cada motxilla inclou una selecció curada de llibres, còmics i revistes sobre temes que desperten la curiositat curiositat dels més petits, com l'espai, la cuina, els dinosaures o el món dels còmics. A més del material de lectura, les bosses amaguen sorpreses preparades per la mascota de la biblioteca, la granota Enrica. A l'interior, les famílies hi han trobat una carta de l'Enrica, dibuixos per pintar, fitxes de comprensió lectora, jocs d'endevinalles amb adhesius, passatemps com el 3 en ratlla o les 7 diferències i fins i tot una proposta per construir un telèfon. La directora de la biblioteca, Anna Miralles, ha destacat que l'objectiu d'aquests lots és anar més enllà del simple préstec i convertir la lectura en una experiència compartida.
2: L'objectiu és que els infants trobin en la biblioteca una porta d'entrada a noves aventures i que una lectura els porti a investigar, jugar, crear i compartir moments amb la família. Perquè la lectura no s'atura quan arriben les vacances, simplement canvien de format. I la resposta de les famílies, una vegada més, ha estat espectacular. Les bosses es van posar en préstec el dilluns a la tarda i dimarts al matí ja estaven totes prestades. Aquest èxit ens fa molta, molta il·lusió i ens anima a continuar imaginant noves propostes. Perquè sempre, no?, el nostre objectiu és que la biblioteca sigui un espai viu, proper i creatiu, un lloc on sempre hi passin coses i on cada usuari pugui trobar una proposta que li desperti la curiositat.
0: Tot i que les primeres existències s'han exhaurit ràpidament, la biblioteca continua sent un espai de referència per les famílies durant l'estiu. I és que Miralles ha recordat que ofereixen un ambient tranquil per mantenir els hàbits lectors adquirits durant tot el curs escolar. I ara marxem cap a Malgrat de Mar, on han tancat un local de menjar ràpid per greus deficiències sanitàries. La policia local de Malgrat ha procedit al tancament cautelar d'un establiment de menjar ràpid situat al carrer Abat Oliva. La mesura es va fer efectiva aquest passat dilluns a la tarda, després que una inspecció detectés diverses infraccions sanitàries a l'interior del local. L'actuació policial va tenir el seu origen en les nombroses queixes dels veïns de la zona, que denunciaven problemes de convivència derivats de l'excés de sorolls i l'incompliment sistemàtic dels horaris d'obertura. Davant la situació, divendres passat, agents de la policia local i de Mossos d'Esquadra van dur a terme una inspecció conjunta al local de menjar per emportar. Allà es van confirmar les irregularitats que han acabat motivant el tancament. En el marc d'aquestes actuacions policials a l'entorn de l'establiment, la policia local també va efectuar una detenció la nit de diumenge a dilluns. Es tracta d'una persona que viu al costat del local tancat i sobre la qual pesava un ordre judicial de detenció i d'ingrés a presó per un delicte contra la salut pública.

És moment ara, en aquest punt de l'informatiu, de repassar de què parlàvem anys enrere, un dia com avui. Comencem pel 2025. Fa justament un any, la policia local interposava 27 denúncies en només un cap de setmana. Aquell cap de setmana, la policia local de Palafolls va dur a terme diversos controls en diverses zones del nostre poble. Concretament, se n'han fet 3, 2 a l'entrada de Sant Genís i una a la carretera d'accés a la Costa Brava. En total, la policia local va interposar 27 denúncies. 5 van ser per conduir sota els efectes de les drogues. Una per conducció sota els efectes de l'alcohol, una per tinença de drogues i es van posar 20 denúncies per infraccions administratives. Entre aquests hi havia algunes per conduir sense l'assegurança obligatòria, sense ITB o d'altres. A banda d'aquests controls també es va fer una altra per motocicletes. En aquest cas no va haver-hi cap denúncia. El 2021, és a dir, fa 5 anys ja, baixava el nombre d'ingressats per coronavirus als hospitals tant de Blanes com de Calella. Després de setmanes d'augment del nombre de pacients ingressats als hospitals de referència a la nostra zona per culpa del coronavirus, el recompte facilitat per la Corporació del Maresme i la Selva registrava una lleugera rebaixa dels ingressos. En aquell moment hi havia 65 persones amb Covid als hospitals de la zona. Eren 4 menys que les que hi havia aquell dilluns anterior, però encara molt lluny dels registres de feia un mes, quan no arribaven a la desena el nombre de persones amb Covid als hospitals de Blanes i Calella. I finalment, el 2016, l'ACA atribuïa la mort de peixos de la Tordera a la falta d'oxigen de l'aigua. La setmana anterior, de fa 10 anys, desenes de peixos van ser trobats morts prop de la desembocadura de la Tordera. Després que els agents rurals ho comuniquessin a la regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament de Malgrat, aquests van posar-se en contacte amb l'Agència Catalana de l'Aigua, que va enviar un inspector per agafar una mostra i analitzar-la. L'ACA va descartar des d'un primer moment que les morts fos fora un abocament que hagués alterat la qualitat de l'aigua i després de l'anàlisi, tot semblava apuntar que el més probable era que fos produït per una anòxia, és a dir, una falta d'oxigen en l'aigua. Segons l'agència, la desembocadora de la Tordera s'havia convertit en una bassa sense regeneració de l'aigua. Es trobava seca 5 quilòmetres més amunt i tampoc arribava al mar, la qual cosa havia provocat un estancament sense regeneració de l'aigua. Van voler remarcar també que la bassa no tenia cap aportació d'aigua lateral ni rebia cap abocament d'aigües residuals conegut. Els peixos morts eren sobretot llises, anguiles i carpes. No van ser retirats per l'ACA perquè, segons ells, no suposaven cap risc. I, a més, la bassa es trobava en una zona maritimo-terrestre, de manera que l'administració que hi tenia competència era el Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient.

0: I ara és moment de connectar amb en Quim Serra, el nostre meteoròleg, per conèixer quina és la previsió meteorològica tant per la jornada d'avui com també pel cap de setmana. Hola, Quim, bon dia.
1: Hola, què tal? Bon dia. Ahir a la tarda vam acabar tenint xàfecs i tempestes aquí a la comarca. Unes precipitacions que en general no van ser abundants. Estem parlant de registres els més destacables cap als 15-16 litres per metre quadrat. Fins i tot en alguns punts va quedar per sota d'aquesta quantitat, però precipitacions al cap i a la fi que ja feia setmanes que no teníem. I el més important és que després d'aquestes pluges hem tingut un descens de les temperatures nocturnes. Encara per sobre dels 20 graus, moltes d'elles, sobretot a prop de la costa, però almenys amb temperatures més agradables que aquests dies passats. Avui les màximes també baixaran, tindrem un ambient agradable, podríem dir un dia típicament estiuenc, però sense una calor exagerada. Com dèiem, amb domini del sol aquest matí, aquesta tarda tornarem a veure nuvolades, tot i que, a diferència d'ahir, no esperem que arribin a deixar precipitacions. Per la seva banda, els vents bufaran fluixos, de moment de mar cap a terra, i la situació marítima avui amb marejol i mar de fons a tota la costa de la comarca. De cara a demà dissabte i també diumenge, esperem que les temperatures es tornin a recuperar una mica, sobretot a les hores centrals del dia. Tornarem a passar dels 30 graus i, per tant, tornarà la calor més intensa. No tant com vam tenir dimecres, per exemple, d'aquesta setmana, que van pujar les màximes fins als 35 graus, però sí que tindrem valors de 33, puntualment els 34, cap a l'interior de la comarca. Les nits continuaran relativament agradables, però de dia la temperatura pujarà, i tot això en un cap de setmana que es presenta estable i assolellat a tot el Maresme.
0: Gràcies, Quim.

Finalitzem, com sempre, l'informatiu repassant en titulars quines han estat les notícies més destacades d'aquest dia. L'Ajuntament ha adjudicat oficialment la primera beca d'investigació sobre el castell a un historiador local. La proposta, triada per unanimitat per un jurat d'especialistes, se centrarà en l'estudi de les èpoques medieval i moderna del monument per confirmar teories sorgides a les últimes excavacions. L'investigador disposa d'un termini d'un any per lliurar el treball, que podria ser publicat fins i tot en format llibre. L'ajut, dotat amb 4.000 euros, busca posar llum al passat del castell més enllà de la seva arquitectura, centrant-se en les persones que hi van habitar. I Ciutat Jardí ha recuperat la normalitat després d'un tràiler de 32 metres que ha desencallat al carrer Gladiols durant hores ahir. L'operatiu per retirar el vehicle va requerir una grua especialitzada i va deixar diversos veïns bloquejats, a més de provocar danys als cables de telefonia i la xarxa elèctrica. Actualment la circulació ja està restablerta, tot i que encara es treballa per solucionar alguns problemes de connexió a la zona. I un grup de cigonyes ha fet parada a Palafolls per passar la nit enmig del seu recorregut migratori. Les aus s'han pogut observar sobrevolant el nostre poble, aprofitar les corrents d'aire calent per guanyar altura sense haver de batre les ales constantment. Aquest comportament és habitual durant les migracions entre Europa i l'Àfrica, tot i que cada vegada més exemplars es queden a la península Ibèrica. Les cigonyes busquen zones tranquil·les per descansar fins que el sol torna a escalfar el terra per reprendre el seu llarg viatge. I la Biblioteca Enric Miralles ha exhaurit en menys de 24 hores les noves bosses de lectura temàtiques per infants de fins a 10 anys. La iniciativa, que ha tingut una acollida espectacular, ofereix motxilles amb llibres, còmics i revistes sobre temes com dinosaures, cuina o l'espai. A més del material de lectura, també les bosses inclouen sorpreses i jocs preparats per la granota Enrica, qui és la mascota de la biblioteca. L'objectiu és convertir el préstec en una experiència compartida i mantenir els hàbits lectors durant les vacances d'estiu.

0: I a Malgrat de Mar han tancat un establiment de menjar ràpid per greus deficiències sanitàries. L'actuació policial va ser motivada per les reiterades queixes veïnals pel soroll i l'incompliment sistemàtic dels horaris d'obertura al carrer Abat Oliva. Durant les intervencions a l'entorn del local, la policia també ha detingut una persona que tenia un ordre d'ingrés a presó per un delicte contra la salut pública. El tancament cautelar s'ha fet efectiu aquest dilluns, després de confirmar-se les nombroses irregularitats de l'establiment. Fins aquí l'informatiu d'aquest divendres 7 d'agost del 2026. Us ha acompanyat Melina Morilla, com sempre gràcies per estar un dia més amb nosaltres. Com sempre, totes aquestes notícies les teniu disponibles al nostre web, a les nostres xarxes socials, que són l'Instagram, el Facebook, el canal de Telegram i també el canal de difusió de WhatsApp. Nosaltres tornem amb més informació dilluns. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

70s. 70s. Give me the

0: informació. Més música. Més entreteniment. Més entreteniment. Ràdio Palafolls.
1: Oh boy.

0: Un historiador local ha guanyat la primera beca d'investigació sobre el castell de Palafolls. L'Ajuntament ha adjudicat oficialment la primera edició de la beca d'investigació històrica Castell de Palafolls. Després de la reunió del jurat, integrat per 5 especialistes dels àmbits acadèmic i cultural, s'ha decidit per unanimitat atorgar aquest ajut a un historiador i professor d'institut del nostre municipi, que ha presentat una proposta centrada en l'estudi de les èpoques medieval i moderna d'aquest monument. El regidor de Patrimoni, Aleix Freixa, ha subratllat la importància d'agrupar el coneixement existent en un únic document. Segons el regidor, la tria és una garantia de qualitat, perquè l'investigador guardonat ja ha guanyat altres beques similars en poblacions com el Grat de Mar.
1: Ja s'ha presentat en altres beques de pobles veïns, sense anar més lluny, en el poble de Malgrat, doncs, també, que també realitzen una beca similar, doncs, també ha estat el guanyador d'alguna de les edicions i s'hi ha publicat algun dels llibres, i per tant creiem que és una garantia de bona feina i que segur que sortirà un bon treball que ens ajudarà sobretot a posar una mica d'ordre. Hi ha vària informació, força informació dispersa per molts arxius, per molts documents, però falta que tota aquesta documentació s'aglutini en un sol estudi, en un sol treball, com a punt de partida per conèixer una mica la història i tenir-ho de forma compactada i englobada, tota la història del castell de Palafolls i del terme del castell de Palafolls.
0: La proposta busca anar més enllà de l'arquitectura per centrar-se en les persones que van habitar la fortalesa i els seus usos. L'objectiu és confirmar documentalment les teories sorgides durant les últimes excavacions arqueològiques, posant llum al passat que estava amagat sota les pedres.
1: Crec que és una proposta, doncs, molt útil, perquè va de reforçar les tesis i teories que s'han anat duent a terme a l'hora de fer l'excavació arqueològica. Els arqueòlegs, doncs, han pogut assenyalar i han pogut descobrir, doncs, un passat que ja estava amagat sota les pedres, i el que ara es tracta, doncs, és de que a nivell documental i de recerca històrica es confirmi, i o no, però suposem que sí, que es confirmi, doncs, aquestes tesis que s'han anat posant sobre la taula des del punt de vista de l'arqueologia i l'arquitectura.
0: L'investigador disposa d'un termini d'un any per lliurar el treball final, que haurà d'estar redactat en català i tenir una extensió mínima de 350.000 caràcters, el que equival a unes 200 pàgines. La beca de caràcter bianual està dotada amb 4.000 euros, que es pagaran de forma esglaonada, un 25% inicialment i el 75% restant un cop es validi la investigació final. De cara al futur, el consistori valorarà la possibilitat de publicar l'estudi en format llibre per divulgar-lo entre la ciutadania.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: La Biblioteca Enric Miralles exhaureix en menys de 24 hores les bosses de lectura temàtiques. Aquest agost el centre ha posat en marxa una nova iniciativa per fomentar l'hàbit lector entre els infants. Es tracta de les bosses de lectura temàtiques. La proposta ha tingut una acollida molt gran, ja que totes les existències es van exaurir entre dilluns a la tarda i dimarts al matí d'aquesta mateixa setmana. Les bosses, pensades per infants de 10 anys, fins a 10 anys, no són només un préstec de llibres convencional. Cada motxilla inclou una selecció curada de llibres, còmics i revistes sobre temes que desperten la curiositat dels més petits, com ara l'espai, la cuina, els dinosaures o el món dels còmics. A més del material de lectura, les bosses amaguen sorpreses preparades per la mascota de la biblioteca, la granota Enrica. A l'interior, les famílies hi han trobat una carta de la mascota, dibuixos per pintar, fitxes de comprensió lectora, jocs d'endevinalles amb adhesius, passatemps, com el 3 en ratlla o les 7 diferències, i fins i tot una proposta per construir un telèfon. La directora de la biblioteca, Anna Miralles, ha destacat que l'objectiu d'aquests lots és anar més enllà del simple préstec i convertir la lectura en una experiència compartida.
1: L'objectiu és que els infants trobin en la biblioteca una porta d'entrada a noves aventures i que una lectura els porti a investigar, jugar, crear i compartir moments amb la família. Perquè la lectura no s'atura quan arriben les vacances, simplement canvien de format. I la resposta de les famílies, una vegada més, ha estat espectacular. Les bosses es van posar en préstec el dilluns a la tarda i dimarts al matí ja estaven totes prestades. Aquest èxit ens fa molta, molta il·lusió i ens anima a continuar imaginant noves propostes. Perquè sempre, no?, el nostre objectiu és que la biblioteca sigui un espai viu, proper i creatiu, un lloc on sempre hi passin coses i on cada usuari pugui trobar una proposta que li desperti la curiositat.
0: Tot i que les primeres existències s'han exhaurit ràpidament, la biblioteca continua sent un espai per les famílies durant tot l'estiu. I és que Anna Miralles ha destacat com s'ofereix un ambient tranquil per mantenir els hàbits lectors adquirits durant el curs escolar.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

Si no em menges qualsevol cosa, per què te'n passes qualsevol emissora? Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre. Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre perquè gaudeixis del plaer d'assaborir la millor música.

L'Ajuntament de Palafolls ha adjudicat oficialment la primera beca d'investigació sobre el castell a un historiador local. La proposta, triada per unanimitat per un jurat d'especialistes, se centrarà en l'estudi de les èpoques medieval i moderna del monument per confirmar teories sorgides en les últimes excavacions. L'investigador disposa d'un termini d'un any per lliurar un treball d'unes 200 pàgines que podria ser publicat en format llibre. L'ajut, dotat amb 4.000 euros, busca posar llum al passat del castell més enllà de la seva arquitectura, centrant-se en les persones que el van habitar.

Aquesta, com sempre, no és l'única notícia de la jornada d'avui. N'hi ha d'altres, les avancem ara mateix en titulars. L'urbanització de Ciutat Jardí ha recuperat la normalitat després que un tràiler de 32 metres quedés encallat ahir al carrer Gladiols durant hores. L'operatiu per retirar el vehicle va requerir una grua especialitzada i va deixar diversos veïns bloquejats, a més de provocar danys en els cables de telefonia i de la xarxa elèctrica. La jornada es va complicar també per les fortes ventades que van fer caure un arbre i un fanal a l'entrada de la urbanització, obligant a regular el trànsit per Santa Susana. Actualment la circulació està restablerta completament, tot i que encara es treballa per solucionar alguns problemes de connexió que hi ha a la zona.

0: I parlarem de moltes més qüestions, per exemple, del nombrós grup de cigonyes que ha fet parada a Palafolls per passar la nit enmig del seu recorregut migratori cap al sud. Les aus s'han pogut veure, s'han pogut observar sobrevolant el municipi aprofitant les corrents d'aire calent per guanyar altura, sense haver de batre les ales constantment. Aquest comportament és habitual durant les migracions entre Europa i l'Àfrica, tot i que cada vegada més exemplars es queden a la península Ibèrica durant l'hivern. Les cigonyes busquen zones tranquil·les per descansar fins que el sol torna a escalfar el terra per reprendre el seu llarg viatge. I la Biblioteca Enric Miralles ha exhaurit en menys de 24 hores les noves bosses de lectura temàtiques per infants de fins a 10 anys. La iniciativa, que ha tingut una acollida espectacular, ofereix motxilles amb llibres, còmics i revistes sobre temes com dinosaures, cuina o l'espai. A més del material de lectura, les bosses inclouen sorpreses i també jocs preparats per la mascota Enrica, com fitxes de comprensió lectora o manualitats. L'objectiu, diu la directora del centre, és convertir el préstec en una experiència compartida i mantenir els hàbits lectors durant les vacances d'estiu. I avui també marxarem cap a Malgrat de Mar, on han tancat un establiment de menjar ràpid per greus deficiències sanitàries detectades en una inspecció conjunta. L'actuació policial va ser motivada per les reiterades queixes veïnals pel soroll i l'incompliment sistemàtic dels horaris d'obertura. Durant les intervencions a l'entorn del local, la policia també ha detingut una persona que tenia un ordre d'ingrés a presó per un delicte contra la salut pública. El tancament cautelar s'ha fet efectiu aquest dilluns després de confirmar-se les nombroses irregularitats administratives i higièniques de l'establiment. I pel que fa al temps, aquest divendres tornarà a estar dominat pel sol i la calor a tota la comarca. L'ambient serà assolellat durant tot el dia, tot i que apareixeran núvols als que enteranyinaran una mica el cel. No s'esperen pluges, el vent serà lleugerament moderat, força 3 a 4 de component sud-oest. El mar estarà en estat de marejol al matí i mar de cara a la tarda. Les temperatures pujaran amb mínimes que aniran dels 22 als 26 graus i màximes que oscil·laran entre els 31 i els 35 graus. A Palafolls el cel estarà una mica ennuvolat. Les temperatures màximes tornaran a pujar fins als 34 graus i les mínimes ho faran fins als 22. Bona tarda, comencem l'informatiu d'aquest divendres 7 d'agost del 2026 i ho fem parlant de la beca d'investigació sobre el castell, perquè ja hi ha guanyador. Ha sigut un historiador local que ha guanyat aquesta primera beca d'investigació sobre el castell del nostre municipi. L'Ajuntament ha adjudicat oficialment la primera edició de la beca d'investigació històrica Castell de Palafolls, després de la reunió d'un jurat integrat per 5 especialistes dels àmbits acadèmic i cultural. S'ha decidit per unanimitat atorgar aquest ajut a un historiador i professor d'institut del nostre municipi que ha presentat una proposta centrada en l'estudi de les èpoques medieval i moderna d'aquest monument. El regidor de Patrimoni Aleix Freixa ha subratllat la importància d'agrupar el coneixement existent en un únic document. Segons el regidor, la tria ha estat, és una garantia de qualitat perquè l'investigador guardonat ja ha guanyat beques similars en poblacions com Malgrat de Mar.
1: Ja s'ha presentat en altres beques de pobles veïns, sense anar més lluny en el poble de Malgrat, doncs també, que també realitzen una beca similar, doncs també ha estat el guanyador d'alguna de les edicions i s'hi ha publicat algun dels llibres, i per tant creiem que és una garantia de bona feina i que segur que sortirà un bon treball que ens ajudarà sobretot a posar una mica d'ordre. Hi ha vària informació, força informació dispersa per molts arxius, per molts documents, però falta que tota aquesta documentació s'aglutini en un sol estudi, en un sol treball, com a punt de partida per conèixer una mica la història i tenir-ho de forma compactada i englobada, tota la història del castell de Palafolls i del terme del castell de Palafolls.
0: La proposta busca anar més enllà de l'arquitectura per centrar-se en les persones que van habitar la fortalesa i els seus usos. L'objectiu és confirmar documentalment les teories sorgides durant les últimes excavacions arqueològiques posant llum al passat que estava amagat sota les pedres.
1: Crec que és una proposta, doncs, molt útil, perquè va de reforçar les tesis i teories que s'han anat duent a terme a l'hora de fer l'excavació arqueològica. Els arqueòlegs doncs, han pogut assenyalar i han pogut descobrir doncs, un passat que ja estava amagat sota les pedres, i el que ara es tracta doncs, és de que a nivell documental i de recerca històrica es confirmi, i, o no, però suposem que sí, que es confirmi doncs, aquestes tesis que s'han anat posant sobre la taula des del punt de vista de l'arqueologia i l'arquitectura.
0: Ara l'investigador disposa d'un termini d'un any per lliurar el treball final, que haurà d'estar redactat en català i tenir una extensió mínima de 350 caràcters, el que equival a unes 200 pàgines. La beca de caràcter bianual està dotada amb 4.000 euros, que es pagaran de forma esglaonada, un 25% inicialment, i el 75% restant un cop es validi la investigació. De cara al futur, el consistori valorarà també la possibilitat de publicar l'estudi en format llibre per divulgar-lo entre tota la ciutadania. I seguim amb altres qüestions. Ja hi ha normalitat a Ciutat Jardí després de la retirada del tràiler encallat ahir al migdia. La urbanització ja recupera la normalitat després de patir ahir una jornada marcada per les complicacions de mobilitat. El tràiler de 32 metres que havia quedat encallat al carrer Gladiols ahir al migdia va ser finalment retirat durant el vespre, tot i que la zona encara pateix algunes seqüeles del sinistre i de les fortes ventades que van afectar el poble. L'operatiu per desencallar aquest vehicle va finalitzar al voltant de les 7 de la tarda, amb l'arribada d'una grua especialitzada que va poder retirar el camió. L'incident havia deixat els veïns d'un tram de carrer totalment bloquejats, sense poder entrar ni sortir de l'urbanització durant hores. A banda de l'afectació viària, el tràiler va emetre també diversos cables de telefonia, deixant una part de l'urbanització sense servei. Segons la informació actualitzada, un tècnic de telefònica ja va anar al lloc de la zona per apujar els cables i avaluar els danys. Tot i que s'ha treballat en la reparació dels desperfectes causats pel camió, encara s'està pendent que la companyia acabi de solucionar alguns problemes de connexió que hi ha. La jornada es va complicar, però encara més a causa del temps. Pels vols de les 6 de la tarda, una ventada va fer caure un arbre i un fanal just a l'entrada de Ciutat Jardí. Aquesta nova incidència va obligar la policia a intervenir per regular el trànsit d'entrada i de sortida, que es va haver de realitzar per la zona de Santa Susana mentre gestionaven els desperfectes. Després de la retirada del vehicle, també la de l'arbre, el fanal i la neteja de la via, la circulació està restablerta ja. I parlem ara de medi ambient i d'animals, perquè avui un grup de cigonyes ha fet parada a Palafolls durant el seu viatge migratori. El cel del nostre municipi ha deixat durant les últimes hores una imatge poc habitual. Un nombrós grup de cigonyes ha escollit Palafolls per fer una parada i passar-hi la nit enmig del seu recorregut migratori. Aquest matí les aus encara s'han pogut observar sobrevolant diferents punts del poble. Amb l'augment de les temperatures, les cigonyes han anat agafant alçada abans de continuar el seu trajecte. Aquest comportament està relacionat amb la manera com es desplacen aquestes aus durant les migracions. I és que les cigonyes aprofiten les corrents d'aire calent que pugen des de terra per guanyar altura sense haver de batre constantment les ales. Després poden planar durant diversos quilòmetres fins trobar una nova columna d'aire ascendent. És per aquest motiu que acostumen a desplaçar-se principalment durant les hores de llum i quan arriba el vespre busquen zones on poder descansar fins l'endemà. Quan el sol torna a escalfar el terra i es formen noves corrents tèrmiques, reprenen el seu recorregut. La cigonya és una au migradora que tradicionalment es desplaça entre les seves zones de cria a Europa i zones més càlides del continent africà. En aquests trajectes poden arribar a recórrer milers de quilòmetres. Tot i això, els seus hàbits han anat canviant durant les últimes dècades i cada vegada hi ha més exemplars que passen l'hivern a la península Ibèrica i no continuen el recorregut fins a l'Àfrica subsahariana. Durant les èpoques migratòries també és habitual que les cigonyes es concentrin en grups nombrosos, com els que avui hem vist a Palafolls, especialment en punts on troben bones condicions per descansar o aprofitar les corrents d'aire. I marxem cap a la biblioteca, que ha exhaurit a menys de 24 hores les bosses de lectura temàtiques. Aquest mes d'agost el centre ha posat en marxa una nova iniciativa per fomentar l'hàbit lector entre els infants, les bosses de lectura temàtiques. La proposta ha tingut una acollida espectacular perquè totes les existències es van exhaurir entre el dilluns a la tarda i el dimarts al matí. Les bosses pensades per infants de fins a 10 anys no són només un préstec de llibres convencional. Cada motxilla inclou una selecció curada de llibres, còmics i revistes sobre temes que desperten la curiositat curiositat dels més petits, com l'espai, la cuina, els dinosaures o el món dels còmics. A més del material de lectura, les bosses amaguen sorpreses preparades per la mascota de la biblioteca, la granota Enrica. A l'interior, les famílies hi han trobat una carta de l'Enrica, dibuixos per pintar, fitxes de comprensió lectora, jocs d'endevinalles amb adhesius, passatemps com el 3 en ratlla o les 7 diferències i fins i tot una proposta per construir un telèfon. La directora de la biblioteca, Anna Miralles, ha destacat que l'objectiu d'aquests lots és anar més enllà del simple préstec i convertir la lectura en una experiència compartida.
2: L'objectiu és que els infants trobin en la biblioteca una porta d'entrada a noves aventures i que una lectura els porti a investigar, jugar, crear i compartir moments amb la família. Perquè la lectura no s'atura quan arriben les vacances, simplement canvien de format. I la resposta de les famílies, una vegada més, ha estat espectacular. Les bosses es van posar en préstec el dilluns a la tarda i dimarts al matí ja estaven totes prestades. Aquest èxit ens fa molta, molta il·lusió i ens anima a continuar imaginant noves propostes, perquè sempre, no?, el nostre objectiu és que la biblioteca sigui un espai viu, proper i creatiu, un lloc on sempre hi passin coses i on cada usuari pugui trobar una proposta que li desperti la curiositat.
0: Tot i que les primeres existències s'han exhaurit ràpidament, la biblioteca continua sent un espai de referència per a les famílies durant l'estiu. I és que Miralles ha recordat que ofereixen un ambient tranquil per mantenir els hàbits lectors adquirits durant tot el curs escolar. I ara marxem cap a Malgrat de Mar, on han tancat un local de menjar ràpid per greus deficiències sanitàries. La policia local de Malgrat ha procedit al tancament cautelar d'un establiment de menjar ràpid situat al carrer Abat Oliva. La mesura es va fer efectiva aquest passat dilluns a la tarda, després que una inspecció detectés diverses infraccions sanitàries a l'interior del local. L'actuació policial va tenir el seu origen en les nombroses queixes dels veïns de la zona, que denunciaven problemes de convivència derivats de l'excés de sorolls i l'incompliment sistemàtic dels horaris d'obertura. Davant la situació, divendres passat, agents de la policia local i de Mossos d'Esquadra van dur a terme una inspecció conjunta al local de menjar per emportar. Allà es van confirmar les irregularitats que han acabat motivant el tancament. En el marc d'aquestes actuacions policials a l'entorn de l'establiment, la policia local també va efectuar una detenció la nit de diumenge a dilluns. Es tracta d'una persona que viu al costat del local tancat i sobre la qual pesava un ordre judicial de detenció i d'ingrés a presó per un delicte contra la salut pública.

És moment ara, en aquest punt de l'informatiu, de repassar de què parlàvem anys enrere, un dia com avui. Comencem pel 2025. Fa justament un any, la policia local interposava 27 denúncies en només un cap de setmana. Aquell cap de setmana, la policia local de Palafolls va dur a terme diversos controls en diverses zones del nostre poble. Concretament, se n'han fet 3, 2 a l'entrada de Sant Genís i 1 a la carretera d'accés a la Costa Brava. En total, la policia local va interposar 27 denúncies, 5 van ser per conduir sota els efectes de les drogues. Una per conducció sota els efectes de l'alcohol, una per tinença de drogues i es van posar 20 denúncies per infraccions administratives. Entre aquests hi havia algunes per conduir sense l'assegurança obligatòria, sense ITB o d'altres. A banda d'aquests controls també es va fer una altra per motocicletes. En aquest cas no va haver-hi cap denúncia. El 2021, és a dir, fa 5 anys ja, baixava el nombre d'ingressats per coronavirus als hospitals tant de Blanes com de Calella. Després de setmanes d'augment del nombre de pacients ingressats als hospitals de referència a la nostra zona per culpa del coronavirus, el recompte facilitat per la Corporació del Maresme i la Selva registrava una lleugera rebaixa dels ingressos. En aquell moment hi havia 65 persones amb Covid als hospitals de la zona. Eren 4 menys que les que hi havia aquell dilluns anterior, però encara molt lluny dels registres de feia un mes, quan no arribaven a la desena el nombre de persones amb Covid als hospitals de Blanes i Calella. I finalment, el 2016, l'ACA atribuïa la mort de peixos de la Tordera a la falta d'oxigen de l'aigua. La setmana anterior, de fa 10 anys, desenes de peixos van ser trobats morts prop de la desembocadura de la Tordera. Després que els agents rurals ho comuniquessin a la regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament de Malgrat, aquests van posar-se en contacte amb l'Agència Catalana de l'Aigua, que va enviar un inspector per agafar una mostra i analitzar-la. L'ACA va descartar des d'un primer moment que les morts fos fora un abocament que hagués alterat la qualitat de l'aigua i després de l'anàlisi, tot semblava apuntar que el més probable era que fos produït per una anòxia, és a dir, una falta d'oxigen en l'aigua. Segons l'agència, la desembocadora de la Tordera s'havia convertit en una bassa sense regeneració de l'aigua. Es trobava seca 5 quilòmetres més amunt i tampoc arribava al mar, la qual cosa havia provocat un estancament sense regeneració de l'aigua. Van voler remarcar també que la bassa no tenia cap aportació d'aigua lateral ni rebia cap abocament d'aigües residuals conegut. Els peixos morts eren sobretot llises, anguiles i carpes. No van ser retirats per l'ACA perquè, segons ells, no suposaven cap risc. I, a més, la bassa es trobava en una zona maritimo-terrestre, de manera que l'administració que hi tenia competència era el Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient.

0: I ara és moment de connectar amb en Quim Serra, el nostre meteoròleg, per conèixer quina és la previsió meteorològica tant per la jornada d'avui com també pel cap de setmana. Hola, Quim, bon dia.
1: Hola, què tal? Bon dia. Ahir a la tarda vam acabar tenint xàfecs i tempestes aquí a la comarca. Unes precipitacions que en general no van ser abundants. Estem parlant de registres els més destacables cap als 15-16 litres per metre quadrat. Fins i tot en alguns punts va quedar per sota d'aquesta quantitat, però precipitacions al cap i a la fi que ja feia setmanes que no teníem. I el més important és que després d'aquestes pluges hem tingut un descens de les temperatures nocturnes. Encara per sobre dels 20 graus, moltes d'elles, sobretot a prop de la costa, però almenys amb temperatures més agradables que aquests dies passats. Avui les màximes també baixaran, tindrem un ambient agradable, podríem dir un dia típicament estiuenc, però sense una calor exagerada. Com dèiem, amb domini del sol aquest matí, aquesta tarda tornarem a veure nuvolades, tot i que, a diferència d'ahir, no esperem que arribin a deixar precipitacions. Per la seva banda, els vents bufaran fluixos, de moment de mar cap a terra, i la situació marítima avui amb marejol i mar de fons a tota la costa de la comarca. De cara a demà dissabte i també diumenge, esperem que les temperatures es tornin a recuperar una mica, sobretot a les hores centrals del dia, tornarem a passar dels 30 graus i, per tant, tornarà la calor més intensa. No tant com vam tenir dimecres, per exemple, d'aquesta setmana, que van pujar les màximes fins als 35 graus, però sí que tindrem valors de 33, puntualment els 34, cap a l'interior de la comarca. Les nits continuaran relativament agradables, però de dia la temperatura pujarà, i tot això en un cap de setmana que es presenta estable i assolellat a tot el Maresme.
0: Gràcies, Quim.

Finalitzem, com sempre, l'informatiu repassant en titulars quines han estat les notícies més destacades d'aquest dia. L'Ajuntament ha adjudicat oficialment la primera beca d'investigació sobre el castell a un historiador local. La proposta, triada per unanimitat per un jurat d'especialistes, se centrarà en l'estudi de les èpoques medieval i moderna del monument per confirmar teories sorgides a les últimes excavacions. L'investigador disposa d'un termini d'un any per lliurar el treball, que podria ser publicat fins i tot en format llibre. L'ajut, dotat amb 4.000 euros, busca posar llum al passat del castell més enllà de la seva arquitectura, centrant-se en les persones que hi van habitar. I Ciutat Jardí ha recuperat la normalitat després d'un trailer de 32 metres que hagués encallat al carrer Gladiols durant hores ahir. L'operatiu per retirar el vehicle va requerir una grua especialitzada i va deixar diversos veïns bloquejats, a més de provocar danys als cables de telefonia i la xarxa elèctrica. Actualment la circulació ja està restablerta, tot i que encara es treballa per solucionar alguns problemes de connexió a la zona. I un grup de cigonyes ha fet parada a Palafolls per passar la nit enmig del seu recorregut migratori. Les aus s'han pogut observar sobrevolant el nostre poble, aprofitar les corrents d'aire calent per guanyar altura sense haver de batre les ales constantment. Aquest comportament és habitual durant les migracions entre Europa i l'Àfrica, tot i que cada vegada més exemplars es queden a la península Ibèrica. Les cigonyes busquen zones tranquil·les per descansar fins que el sol torna a escalfar el terra per reprendre el seu llarg viatge. I la Biblioteca Enric Miralles ha exhaurit en menys de 24 hores les noves bosses de lectura temàtiques per infants de fins a 10 anys. La iniciativa, que ha tingut una acollida espectacular, ofereix motxilles amb llibres, còmics i revistes sobre temes com dinosaures, cuina o l'espai. A més del material de lectura, també les bosses inclouen sorpreses i jocs preparats per la granota Enrica, qui és la mascota de la biblioteca. L'objectiu és convertir el préstec en una experiència compartida i mantenir els hàbits lectors durant les vacances d'estiu.

0: I a Malgrat de Mar han tancat un establiment de menjar ràpid per greus deficiències sanitàries. L'actuació policial va ser motivada per les reiterades queixes veïnals pel soroll i l'incompliment sistemàtic dels horaris d'obertura al carrer Abat Oliva. Durant les intervencions a l'entorn del local, la policia també ha detingut una persona que tenia un ordre d'ingrés a presó per un delicte contra la salut pública. El tancament cautelar s'ha fet efectiu aquest dilluns, després de confirmar-se les nombroses irregularitats de l'establiment. Fins aquí l'informatiu d'aquest divendres 7 d'agost del 2026. Us ha acompanyat Melina Morilla. Com sempre, gràcies per estar un dia més amb nosaltres. Com sempre, totes aquestes notícies les teniu disponibles al nostre web, a les nostres xarxes socials, que són l'Instagram, el Facebook, el canal de Telegram i també el canal de difusió de WhatsApp. Nosaltres tornem amb més informació dilluns. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Èxits un rere l'altre.
1: Un rere l'altre a Ràdio Palafolls. You can't take my youth away. Soul of mine
0: will never fade. As long as I wake up today. Senzillament, som així i ens agrada. I love it! Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
1: 107.7 FM.

0: Busquem i triem els èxits de sempre.
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: L'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.

0: I mira que estàs com un tren. No et vaquis, ja no és un tren.
1: Ah, és una mica això.
2: Acabar la relació.
1: Acabar la relació.
3: Tot el

Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7 FM.